0: PICAT celebra 20 anys d'història.
1: 20 anys descobrint nous grups.
2: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
3: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
4: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
5: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
6: I això és només l'inici.
7: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
8: Que aquest any també en fa 10.
9: Doble celebració.
10: Doble festa. Marina Tamorena.
11: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
12: 20 anys donant veu a l'escena musical.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions, però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja li ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc. Aquesta matinada a l'estret s'hi ha registrat un nou atac contra un petrolier que no ha deixat ferits. És el segon incident d'aquest tipus en menys de 24 hores. Ahir, un vaixell de càrrega també va ser atacat per diverses embarcacions petites a una vintena de quilòmetres de la costa iraniana. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Els líders de la flotilla capturats per Israel en aigües internacionals continuen detinguts després que el jutge ha prorrogat la seva situació almenys fins demà. L'exèrcit els va capturar en aigües internacionals dijous i la resta de l'expedició els va deixar a Creta. Els advocats denuncien que els han maltractat mentre la fiscalia assegura que tenen vincles amb Hamas sense haver-los acusat formalment.
1: Aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida de treballadors de Girona Més Neta, l'empresa que s'encarrega de la recollida d'escombraries de la ciutat. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
3: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
2: 500 persones van participar ahir en la Kidical Mass de Barcelona per reclamar una ciutat més amable amb la bicicleta i més segura per als infants. La marxa ciclista va rebre el suport de diferents col·lectius, com Bicibús, Eixample i Bicicleta Club de Catalunya. La Marta Càcer és una de les portaveus de l'organització.
4: Volem una ciutat caminable, ciclable, passejable, jugable. Volem acabar amb la supremacia dels vehicles a motor, amb totes les formes de violència viària, amb els abusos de poder i amb l'assetjament cap a les bicicletes.
1: Ha mort als 92 anys el destacat col·leccionista d'art català Juan Mateos Canals, especialment reconegut per haver-se dedicat als principals creadors del segle XX. La seva col·lecció, iniciada a principis dels anys 80, inclou obres de disciplines diverses com la pintura, l'escultura, el tapís o el gravat.

0: Vila desembarca a Barcelona 30 anys després amb una primera cita a l'Estadi Olímpic passada per aigua.
1: Després del tret de sortida a Fuengirola, a Màlaga, la capital catalana ha acollit el segon concert de la gira de retorn del grup de Manolo García i Quimi Portet. Un gran peix ha presidit l'escenografia de l'espectacle, acompanyat des de bon inici per la pluja. El públic ha corejat clàssics com Huesos i Conflicto Armado, creats quan la banda es deia Los Burros. Altres cançons que han ressonat a l'estadi han estat Querida Milagros i Sara. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins el pròxim dijous.
0: Esports, el Barça encara no és campió de Lliga. La victòria del Madrid per 0-2 al camp de l'Espanyol manté la diferència en 11 punts a la Lliga masculina. Els blaugranes en tindran prou amb un empat al clàssic diumenge que ve per ser campions.
1: Per la seva banda, el Barça s'ha classificat per a la seva sisena final de Champions femenina consecutiva, rècord absolut de la competició. Les blaugranes s'han imposat 4-2 al Bayern de Múnich amb un doplet d'Alexia i gols de Parayuelo i Payor. Les jugadores es citaran amb el Lió a la gran final de la Champions a Oslo el dissabte 23 de maig.
2: Fins aquí les notícies.
3: Las 5 y 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al 4 de maig, al dilluns 4 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que de matinada encara hi haurà algunes precipitacions intermitents a l'interior del país i cap a les comarques de Lleida. A la resta seguirà el cel ennuvolat amb clarianes i estones breus de sol durant el matí d'aquest dilluns. Tarda més inestable, xàfecs quasi generals i algunes tronades fortes amb risc de calamarsades. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cadaqués el sol sortirà a les 6:39 del matí i aquí el dia durarà 17 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 11 minuts.
0: Clara García també, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Engeguem la setmana recordant la lletra de Man in the Mirror de Michael Jackson, que diu: si vols fer del món un lloc millor, mira't a tu mateix i fes un canvi.
0: I aquesta cita de la Lara no és gratuïta, perquè avui engeguem el programa recordant que hi ha bandes i cançons que són immortals perquè, de fet, han deixat una petjada inesborrable al món de la música. 5 cantants i ballarins que van aconseguir posar cap per avall al planeta: Jackie, Tito, Germain, Marlo i Michael. Us estic parlant dels enormes Jackson 5.

0: dels anys 70 i 60, de començar a actuar en concursos locals, aconseguir un contracte amb la Motown. El grup va destacar ràpidament gràcies al lideratge vocal de Michael Jackson. Perquè deu ser. Aquest va ser el seu primer gran èxit, I Want You Back, i van seguir-lo cançons icòniques com ABC i I'll Be There, que van consolidar el seu lloc a la història de la música. Els Jackson 5 no només van triomfar al món de la música, sinó que també van contribuir a trencar barreres racials a la indústria musical dels Estats Units. Amb el pas dels anys, cada membre va seguir camins diferents, però el llegat del Jackson 5 continua ben viu. No cal ni dir que la carrera més destacada va ser la de Michael Jackson, que es convertiria en una de les figures més importants de la història del pop. Tot i això, no cal oblidar que els inicis amb els seus germans van ser essencials per contribuir a la seva carrera i marcar una època irrepetible en la música. Avui fa anys, Jackie Jackson bufarà 75 espelmes. I avui, tal com predic aquesta cançó, esperem tenir-vos de tornada després d'aquest cap de setmana una mica més llarg de l'habitual. Esperem que hagueu descansat i que ens hàgiu trobat, home, a faltar ni que sigui una mica. Tornem, per tant, a la rutina, i que la rutina no és tan dolenta si us tenim de tornada i, sobretot, preparats per ingerir una bona dosi de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Marc Urano, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Bon dilluns, com ha anat aquests 3 dies? Has fet
2: molt
0: festa, tu,
2: bé,
0: o no?
2: He fet festa.
0: Ai, si ens vam trobar.
2: Ens vam trobar, sí, senyor.
0: Home,
2: ens...
0: si ens vam trobar llançar a Port de la Selva.
2: A Port de la Selva. No podia passar un divendres. Va ser divendres, oi? Sí.
0: Va ser divendres.
2: Mira, divendres era festiu, no ens hauríem vist, però ens vam acabar veient, sí, sí.
0: Però si no en tenim prou, veient-nos cada
2: no?
0: dia.
2: Eh? Després del sol o no?
0: Sí, estic moreno, una cosa mala.
2: Bueno, noi.
0: Quin temps que ha fet.
2: Sí, no ha plogut.
3: Que no s'havia de sortir
2: jo em quedo
3: de casa.
2: Això.
0: Sí, no ha plogut, però...
2: O no ha plogut gaire, perquè alguna gota sí que va caure.
0: Dia de platja tampoc feia, no, sí, sí, perquè feia un ventet que era dia de suadora. Sí, sí, hem pogut descansar. Exactament. A partir de les 6 del matí, com sempre, engega un altre matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Quin menú ens heu preparat per avui, Marc?
2: Doncs d'entrada, Canalies, ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents aquí al matí de Catalunya Ràdio. Només et dic que té a veure amb els casos de frau elèctric, allò de punxar la llum, vaja, que van en augment i cada cop es detecten més negocis que ho fan. Les dades, la magnitud de la tragèdia a partir de les 6 aquí al matí de Catalunya Ràdio, aquí a Catalunya Ràdio. De fet, a partir de les 10 del matí, tocades, en parlarem, n'aprofundirem amb Endesa, també amb la Guàrdia Civil i amb la col·laboració de la Rebeca

0: Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També, per cert, entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, i farem Àgora Esportiva. A les 11, el Barça no és encara campió de Lliga, però ara sí que ja ho té ben a tocar.
1: Gràcies, Marc.
0: A tu, fins ara.
1: Pràcticament en 3 minuts arribem ja a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, Martínez.
1: Tu què tal? Has fet vacances? No has parat? No has fet res?
2: La veritat és que he treballat bastant, eh? No em veus la cara que faig? O sigui...
1: No, però la cara és de més desperta que la majoria de nosaltres a aquestes no hores, ja t'ho dic ara.
2: Jo crec que faig la zombie walk quan baixo cap aquí baix.
1: Escolta, mentre dormíem, què ha passat al món?
2: Doncs mira, el que us explicaré ara sembla tret d'un thriller marítim, però és real. 3 passatgers han mort i 3 més han malaltit en un creuer afectat per un possible brot de hantavirus. Tot ha passat a bord d'un creuer d'una companyia dels Països Baixos que navegava tranquil·lament davant de Cap Verd. El vaixell havia sortit de l'Argentina feia 3 setmanes, en parada a l'Antàrtida inclosa, una ruta espectacular, però que no preveia aquest final de trajecte. I aquí entra el protagonista invisible, l'hantavirus. Què és? Doncs és un virus associat a les rates que es transmet quan partícules dels seus excrements, l'orina o la saliva, passen a l'aire i són inhalades per les persones. L'hantavirus pot començar com una grip, però la veritat és que es pot complicar i molt ràpid. El més preocupant és que no hi ha un tractament específic per l'hantavirus i per acabar-ho d'adobar, la gestió de la crisi no està sent fàcil. Alguns passatgers no han pogut desembarcar per rebre atenció mèdica. Doncs ja ho veieu, pot reservar un creuer de luxe, travessar mig planeta i fer fotos espectaculars, però a vegades un virus microscòpic pot convertir-ho tot en un malson.
1: I tu, quina por. Té per no agafar un vaixell.
2: Pròxima pel·lícula, ja.
1: Home, ja et dic ara que podria ser perfectament l'argument d'una pel·lícula.
2: Totalment.
3: Marta... White Lotus, 5. Sí? No, 5.
1: Podria... Sí, 6, 5, no?
3: Ja, 5.
1: Jo diria que 5.
3: Jo diria que 4.
1: 4? Ah, sí, 4. La que estan gravant ara, que l'Ina Bohan Carter ha deixat el rodatge,
3: sí,
1: no?
3: Veritat, sí, veritat.
1: 4, 4. Gràcies, Carola.
2: A vosaltres.
1: Fins ara. Mare meva, com estem també fent repartets, aquest dilluns, està bé. Mentrestant, mentre ens anem despertant amb tots vosaltres, també volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor per persones com la manresana Bruna Bassas. Fa segon de batxillerat i ha fet un treball sobre el càncer de pàncreas, pel qual ha guanyat un premi especial de la Fundació Catalunya La Pedrera i també participar en la Fira Internacional de Phoenix als Estats Units, la més important del món. Vol estudiar biomedicina i dedicar-se a la recerca. Qui sap si aviat tornarem a parlar d'ella.
1: I enmig de tot aquest món, com sempre, amb titulars a vegades que ens espanten una mica, com agafar un creuer i agafar aquest virus per culpa de la rata, sempre intentem aportar-vos aquesta primera hora del matí bones notícies i un punt de vista més optimista sobre aquest planeta. També volem saber aquest matí, Marta, de què parlarem poc?
3: Doncs de la nova moda que són els escacs. Us heu de deixar de crossfit, d'anar a córrer, de tot el que tingui a veure's amb moure's, perquè ara es porta un altre esport.
1: Ah, sí?
3: Com són els escacs. Es veu que ha començat a Barcelona el 22è circuit, que està considerat esport, nois?
2: Sí,
1: sí. Sí, però vaja.
3: Bueno, no, no et mental, mous, però fas moure.
2: Mental.
1: Cadascú, els que fem esport, ara diem, mira, saps què? Deixo de suar i em poso a jugar escacs.
3: Aquí cadascú...
1: No sé jo si el nostre cos ho notaria massa.
3: Entrenes el coco.
1: Sí, això sí.
3: Ai, ja, ja. Però... Jo prefereixo moure'm.
1: Jo també.
3: Però... Aquells que no us vulgueu moure i voleu fer un esport...
1: Perdona, a no ser que tinguis un tauler d'escacs de 400 metres i les peses de les peces dels escacs siguin peses.
3: Bueno, hi havia uns escacs enormes a la Biblioteca de Catalunya.
1: Per exemple, doncs amb pes, doncs,
3: allò pesava molt poc.
1: Pesos.
3: Això m'ha agradat.
1: No, per poder sí, exercitar-te una miqueta.
3: Un crossfit d'escacs.
1: Un crossfit d'escacs. No només exercites... Què? Estem tenint una idea que ens la
3: fotran. Llàstima que són les 5 del matí i que potser la gent que ha de tirar endavant aquestes iniciatives no està desperta. Que si no, ens ho fotran.
1: Fotem de patir, que nosaltres volem empresa.
3: Ara parlarem del nom.
1: Vinga, i què més, doncs?
3: En qualsevol cas, aquí a Barcelona ha començat el 22è Circuit Català d'Oberts Internacional d'Escacs. Això és una iniciativa que promou la Federació Catalana d'Escacs. Té moltíssim prestigi internacional i atreu jugadors d'arreu del món fins al 13 de setembre. Es faran gairebé una desena de tornejos i un munt de partides, i aquest circuit és només per experts, però si voleu aprendre hi ha diversos clubs, i per tant, si voleu ofegar una mica les penes, podeu anar al bar 64, que es troba al passeig de Sant Joan número 23, on tot està ambientat d'escacs, i així doncs comenceu a entrar en matèria.
1: A veure, ara aquest

0: passa?
1: M'ha agafat una tos.
0: Tos, això?
1: És que m'he llevat amb mal de gola. Ahir em va passar.
2: No tu sé. Comences a fallar el primer dia i vens a treballar passa, divendres. Al final
1: em passa. Que em llevo dilluns una mica tonta. Ai...
0: Però deixa ja de no, tossir, no. Filla meva, la veritat.
1: Sí, clar, parlo i tosso a la vegada, saps? No riguis, perquè ara començaré a llegir i m'agafarà
0: no,
1: un atac.
0: No, home, no. Vinga, va, que, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
1: Doncs mira, avui ens n'anem fins a Terrassa, perquè allà arrenca el Sex Education Film Festival. Es farà el cinema Catalunya de la ciutat, prou, eh?
2: Trobo que està molt ben aconseguit.
0: M'encanta aquest efecte.
2: Sí, perdona. Tost, dona, FX.
1: M'has gravat?
0: No és possible.
1: És possible. Bueno, va.
0: Va.
1: Prou.
0: Bueno, a veure, no m'ho puc creure, Lara.
1: Ara qui és, ara qui és. Escolta, torno a començar.
0: A veure.
1: Avui la bona notícia la tenim a Terrassa, perquè allà avui arrenca el Sex Education Film Festival, es farà el cinema a Catalunya de la ciutat i a l'Auditori de l'ESCAC fins aquest divendres. Es projectaran més d'una seixantena de curtmetratges dedicats exclusivament a l'educació sexual. Aquesta sisena edició porta a la gran pantalla riscos, com les xarxes socials en l'educació sexual, també riscos que generen les xarxes socials en la prostitució de joves a internet i la influència que exerceixen en la promoció de les masculinitats tòxiques i la violència sexual. Després de cada projecció es faran col·loquis per debatre sobre els temes i es farà això a càrrec de la sexòloga Alba Povedano, que ens explica la importància d'aquest festival.
3: La importància de fer un festival d'educació sexual és perquè portem anys aprenent de la sexualitat a través del silenci, els mites, la pornografia o alguna xerrada esporàdica. En aquest festival el que fem és proposar fer-ho des de la cultura i el pensament crític, connectant amb les històries i posant-hi consciència i un espai sense judicis perquè puguem reflexionar i parlar de les coses que ens preocupen a totes les persones. El que ens trobarem al festival són curtmetratges amb històries que ens interpel·len. És a dir, cinema que parla de desig, de vincles, de conflictes i espais per pensar-ho i per compartir-ho.
0: Doncs vinga, bones notícies, que per cert, a la Lara l'haurien de fer ja pubilla de Terrassa,
1: sí.
0: Perquè tot
1: ai,
0: el que
1: sí,
0: passa de, per Terrassa passa pels matiners.
1: Sí, sí, sí.
2: Tot aquí.
0: Home, o el Cap Gros, no?
1: Tot home. El que passa a Terrassa us ho colo, nois.
2: Està bé.
0: No, i tant,
1: clar,
0: i tant.
1: I tant.
0: Fer territori a mi m'encanta, però
1: clar. I que
0: clar,
1: hi ha moltes coses al Vallès.
0: Escolta'm, diguem-li amb el Ballar, l'alcalde de Terrassa, que tingui en compte, no sé,
1: això
0: pregonera
1: sí.
0: De la Festa Major.
1: Un
0: Cap Gros. Un Cap Gros dels matiners, perdona, també t'ho dic, perquè parlem de Terrassa gràcies a nosaltres.
2: Ai, doncs ara m'imaginat un Cap Gros de tres. Els nostres
1: seria molt guai.
2: Tres caps.
0: Un tossint, que seria la Lara.
1: Sí.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és facilitar l'estada dels treballadors temporers que fan la campanya agrària a Catalunya. A Seròs, el Segrià avui obre un alberg amb 40 places. Núria Gil, delegada del govern a Lleida, destaca que l'any passat ja va ser de força utilitat.
5: És per això que, veient les possibilitats del dispositiu i també seguint amb la mateixa voluntat de cooperació, enguany hem decidit ampliar el calendari fins al setembre per tal de reforçar la capacitat d'allotjament de la campanya agrària durant tot el seu gruix principal.
4: L'any passat hi va haver 189 pernoctacions de 36 usuaris diferents. I és que la durada màxima de l'estada és de 10 dies.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I és moment de destapar la nostra revista particular i saber com batega el cor aquest matí.
1: Avui,
0: Lara.
1: Avui batega amb Jason Derulo.

0: Lara de Rulo.
1: A veure, el cantant, en un streaming a les xarxes, ha ensenyat com és casa seva, que és una mansió enorme, i ha aixecat molta polèmica perquè enmig del menjador hi té un aquari amb taurons.
2: It took a lot, to be honest.
3: Okay.
2: It took a lot, but basically I got somebody that makes pools.
3: Okay.
2: To do the shell of it.
3: Okay.
2: And then I had the aquarium people put it all together.
4: Wow.
2: But then I had a different floor that was not, it didn't show the sharks good enough, so then I decided to do white.
3: Okay.
2: So that you can see.
1: És un aquari fet al terra, d'aquests que quan passes per damunt doncs trepitges per damunt dels taurons, i està valorat en més d'un milió de dòlars. Explica que li va costar moltíssim construir-lo, com sentia, em diu que va haver d'agafar arquitectes que construeixen va, piscines... Que...
5: No t'ho diràs.
1: Evidentment.
0: Perquè s'espeti el vidre.
1: Saps? En fi. Ah, i també explica que és el seu fill qui li posa nom als taurons, una monada.
5: Ui, sí.
0: Hi ha algun accident.
5: I patapam.
0: I patapam, ja hi serem.
1: I se'l cruspeixen.
0: Bueno, doncs mira.
1: Molt fort.
0: Sí, sí.
5: Molt fort. Sí, ara ho miraré perquè no ho he vist.
1: Hi ha taurons i hi ha mantes ratlles.
0: Però són grans els taurons o no?
1: Home, grossets.
0: Bueno, no hi fotis l'obras.
1: No, però un o dos metres fan, aquells taurons.
0: Mira, la gent, quina poca feina. El cor també és per donar-li de menjar part.
1: Ai, sí.
0: Que desafortunada que ha estat Shakira, per favor.
1: Està com un llum.
0: Expliquem-ho. A veure.
1: És que no cabe de calibre a vegades de Shakira.
3: No gaire, no gaire.
1: Està en un altre món.
0: Per favor, expliquem-ho per aquells que no ho sàpiguen. Què vol dir? Què rijijijo?
5: La voldries explicar tu,
1: però fent Shakira.
5: No? Una mica de...
0: És una mica de Shakira.
5: No tenim el coll avui.
0: Ai, recordeu que avui la Lara té tos. Bueno.
1: Tira.
0: A veure,
1: va, tira-ho, va.
0: Sí, l'estic tirant. No se sent la tos?
5: No. No, és que la Shakira ho tapes tot.
0: Per què no se sent la tos ara? Bé, és igual, expliquem-ho.
1: Bueno, va.
5: Vinga, va.
1: A veure, ja sabem que aquest cap de setmana Shakira ha actuat a Copacabana, al Brasil, en un concert històric, ja ho ha fet davant de 2 milions de persones, i doncs el concert l'ha volgut dedicar a totes les dones solteres. És un tall que és en portuguès, però s'entén la mar de bé, i ha dit això.
6: Sabe que en ese país, no Brasil, tem mais de 20 milhões de madres solteiras. Sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
5: A ver, Shaki.
0: Que treballa Shakira, sí.
5: I tant.
0: Que guanya molts diners, sí.
5: Sí, sí, que
1: no és l'exemple.
5: Com es compara.
0: Per favor.
5: És fortíssim. Heu vist altres vídeos del metro, de la gent anant cap al concert de Copacabana insultant a Piqué a fondo,
0: la gent de veritat, de fet anar a Piqué també t'ho dic,
5: no, no, la gent...
1: Quan anem a Madrid tu i jo també ho farem.
5: Vigila que ens gravaran, Lara.
0: Quins sols deixa la ràdio?
1: Al matí
0: Lara,
1: de Catalunya...
0: És
1: que ara estava jo pensant en el metro de Madrid, saps? Al matí de Catalunya Ràdio, divendres ens ha visitat Los Manolos, que el mes de juny faran 3 concerts a Catalunya, el dia 6 a Cornellà, el 27 a Tossa de Mar i el 30 de juny a Barcelona.
3: I les cançons que cantàveu en català com aquesta, quan actuàveu per tot Espanya, anava bé? Xutava bé, això?
4: Al principi, és curiós, però val a dir que, per exemple, a Madrid mai van tenir problemes, i sí que en les zones més properes a Catalunya sí que generava, segons jo, una vegada, per exemple, a Saragossa, que vam cantar el meu avi, i vam començar a tirar monedes, i recordo l'anècdota que va fotre un cop de moneda aquí i vaig dir, bueno, ha llegado el momento de dar un viva por la Virgen del Pilar. ¡Viva! I es va acabar.
3: I es va acabar.

0: cançó podria formar part del recopilatori de Los Pitufos Maquineros, però no és així.
1: No, un dia com avui moria la cantant jamaicana Millie Small a un 5 de maig del 2000. Moria als 72 anys. La cantant va saltar a la fama amb aquest tema que sentim, My Boy Lollipop, que va aconseguir ser el número 2 tant als Estats Units com al Regne Unit al 1964. I es veu que aquest tema originalment es deia My Girl Lollipop. La va escriure Robert Spencer, que era el cantant de Cadillacs, i al poc temps un productor i un altre mafiós de Nova York van acabar comprant els drets d'aquesta cançó, li van fer cantar a Barbie Gay, que tenia només 14 anys, però no va tenir l'èxit que s'esperaven. Sí que el va tenir Millie Small uns anys més tard, que va acabar venent 6 milions de còpies d'aquesta cançó.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i com sempre ens ho explica avui la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 4 de maig venim amb la recent entrada de Mercuri a Taure, on les idees deixen de córrer i busquen terra ferma. És un moment per pensar amb calma, parlar amb més consciència i donar forma concreta al que tens al cap. No es tracta d'anar ràpid, sinó d'anar sobre segur. Aquesta energia ens recorda que no totes les respostes arriben amb presses. Algunes necessiten temps, cos i silenci. Una bona idea ben plantada pot donar fruits que durin molt més del que imagines. Bona setmana!
0: Molt bona setmana també per la gent d'Astrocat.cat, que cada matí ens explica doncs com estan les energies, que a vegades les energies estan...
1: Mogudetes,
0: molt ben apuntat això. Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'exjugador i entrenador Cesc Fàbregas, que en fa 39, l'actor Òscar Jaenada també suma un any més i arriba al 51. Avui el periodista i filòsof Jordi Graupera bufarà 45 espelmes i acabem dient-li anys i anys per molts anys al pilot de motociclisme Jorge Lorenzo, que avui en fa 39. Ah. Ja sabem que el dilluns és un molt mal dia per fer anys, sí. La veritat, nois, sí. Però tot i així, escolta, millor fer-los que estar morts. Felicitem a tots i endavant amb el dilluns.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
4: Hola. Sí, és evident que està, és molt millor estar...
1: És o no és millor?
4: Totalment.
1: Doncs ja està.
0: Recolem fins al 69, una banda meravellosa, Toots and the Maytals. Tenien una cançó espectacular que va passar pel filtre de la no menys meravellosa Amy Winehouse. Amb Monkey Venus diem bon dia.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem Àgora Esportiva per analitzar el que ens deixa el cap de setmana futbolístic. En parlarem amb Ramon Besa, Carles Planchar, Laia Tudel i Joel Díaz. A la tarda, Francesc Garriga arrenca la setmana prenent el cafè amb Antoni Bassas i ens visita l'expert en seguretat alimentària, Isidre Ferran. Ha publicat Intoxicats, un llibre on examina els brots més grans d'intoxicació alimentària a Catalunya. Al Catalunya Nit entrevistarà José Ramón Ubieto, que ha publicat el llibre Soledades Digitales. Les xarxes socials han estat un antídot contra la solitud?
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 4 de maig. Moment també de repassar els primers titulars d'aquest matí amb l'Anna Alfonso. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: Els Estats Units escortaran des d'avui els vaixells de diversos països que han quedat atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: És el que ha anunciat aquesta nit el president Donald Trump a través de la seva xarxa social. Trump ha dit que alguns països aliens al conflicte, sense especificar quins, li han demanat ajuda per alliberar les seves embarcacions. Però un alt funcionari iranià, el president de la Comissió de Seguretat Nacional, ja ha respost fa unes hores dient que qualsevol interferència dels Estats Units a l'estret d'Hormuz serà considerada una violació de l'alto al foc.
0: El seu missatge, Trump també ha indicat que les últimes converses amb l'Iran estan sent molt positives.
1: Sí, ara mateix el país persa estudia la resposta dels Estats Units a la seva proposta de 14 punts per posar fi a la guerra. Divendres, Trump va qualificar aquest pla iranià d'insatisfactori, però en canvi després s'ha mostrat partidari d'analitzar-lo a fons, va canviant d'opinió. Per ara ha transcendit que la proposta de Teheran ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar i que se centra sobretot a posar fi al conflicte.
0: Avui es troben a Armènia els representants de mig centenar de països, membres de la Unió Europea i altres estats afins convidats per debatre el futur del continent.
1: Això enmig de les crítiques del president Donald Trump a l'OTAN i amb les tensions pels 4 anys de guerra a Ucraïna. Es tracta d'una doble cimera, la de la comunitat política europea i la que aplega els països de la Unió Europea amb Armènia. Per cert, que una avaria tècnica a l'avió oficial en què viatjava el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap a Armènia, l'ha obligat a fer un aterratge d'emergència a la capital turca, encara on ha passat la nit.
0: A Madrid arrenca una setmana judicial carregada.
1: El plat fort serà justament avui amb la declaració de José Luis Ábalos en el judici del cas de les mascaretes que arriba a la recta final. També avui, però en un altre judici, el de la trama Kitchen, declara l'exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
0: I aquesta mitjanit ha començat la vaga indefinida dels treballadors que recullen les escombraries de Girona.
1: Són els de l'empresa Girona Més Neta que s'encarrega d'aquesta feina. Les negociacions entre els representants de les dues parts, que s'han allargat fins a la matinada, no han arribat a cap acord. El portaveu del comitè de vaga, Gregorio Soto, critica que l'empresa els vol aplicar només la meitat de l'actual conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament.
2: Portem setmanes escoltant que som una empresa privada i que l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions i de sobte es pretén deixar parts fonamentals del conveni en mans d'una decisió política que creiem que en alguns dels casos no ha ni de ser política.
0: El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, ha anunciat penes de fins a 2 anys de presó i multes de 30.000 euros per als que organitzin festes massives clandestines, les conegudes com a raves.
1: Al centre del país, 11.000 persones estan celebrant una d'aquestes festes des de divendres. Segons les autoritats franceses, aquesta rave ha arribat a reunir uns 20.000 assistents procedents de tota Europa en un camp de tir de l'exèrcit francès al departament de Cher, que està a uns 200 quilòmetres al sud de París. El ministre els criticava així.
3: Hi ha milers de persones que arriben a un lloc sense cap organització. Venen de tot arreu, envaïen un espai i, per tant, causen molèsties als veïns. Us recordo que som en una zona agrícola, hi ha molts veïns, a més aquest lloc és en terreny militar.
1: De fet, les autoritats, ara ho sentíem, adverteixen de la possibilitat que al lloc hi hagi munició que pugui esclatar i se n'han trobat d'enterrada, probablement, de la Segona Guerra Mundial.
0: Des de divendres, eh?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Fins a 20.000, eh?
0: Ànims a tots, un cafetonet, un cafetonet o una tila, i anar a dormir. I, evidentment, l'último de la fila converteix l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una autèntica festa de nostàlgia i de reivindicació.
1: Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts després de 30 anys i han repassat un repertori que travessa generacions. Dijous faran el segon concert de la seva gira a Barcelona.
0: Gràcies, Anna Alfonso. També moment de saludar Marc Jurado. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, amb diversitat de temes a les portades al dia, comencem, però, amb un tema comú. A la majoria de portades, la victòria del Barça femení, 6a final de la Champions consecutiva, titula La Vanguardia, titular Pastat, 6a final consecutiva, a El Periódico, les blaugranes a la final de la Champions. En totes tres portades, el Barça ocupa la principal foto de portada, a l'ara l'equip sencer celebrant-ho.
6: Altres temes,
5: encara el diari Ara, tercera entrega de la seva enquesta. El titular diu que la majoria de catalans avalen el cordó sanitari a Vox, però no a Aliança Catalana. En canvi, el periòdico explica que els Mossos alerten d'un opiaci sintètic 100 vegades més potent que el fentanil.
4: A la premsa de Madrid, El País, la regularització d'immigrants divideix els espanyols en funció del vot, i El Mundo, el fiscal, veu essencial al Dama per fer aflorar la corrupció al PSOE.
5: I per acabar, El Último de la Fila, el periòdico diu que el seu retorn emociona l'estadi olímpic. La Vanguardia titula que omplen l'estadi olímpic de records.
0: 6:05, avui varietat als diaris pel que fa als editorials i articles d'opinió, amb un ull posat en la defensa europea.
5: A El Periódico, l'editorial parla del paper capdalt de Catalunya, la necessitat de la Unió Europea de tenir una autonomia estratègica i militar més gran.
4: Ara que la Comissió ha aprovat un pla de 800.000 milions d'euros per rearmar Europa, el rotatiu considera que es tracta d'una oportunitat que les empreses catalanes no poden perdre, ja que la inversió en defensa podria generar fins a 10.000 llocs de treball.
5: El País també exposa la necessitat d'impulsar una defensa europea, i més ara que Donald Trump ha anunciat la retirada de 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya.
4: Ara bé, adverteix que la despesa en defensa sense una doctrina compartida pot generar arsenals, però sense cap capacitat estratègica.
5: El Mundo coincideix per un dia amb El País que la retirada dels soldats nord-americans d'Alemanya confirma la necessitat que Europa prioritzi la seva autonomia estratègica i defensiva.
4: Segons el diari, el fet que la Casa Blanca sembli improvisar els seus moviments amb una estratègia de caos continuat constata que el món ha canviat i que ja no és possible seguir depenent de velles aliances com l'OTAN.
5: Canviant de tema, l'Ara es pregunta a l'editorial com podem evitar que Barcelona perdi més infants ara que els tentacles, diu, de la crisi de l'habitatge arriben a tots els racons de la vida col·lectiva.
4: El diari alerta que estem davant d'un fenomen preocupant que cal abordar seriosament abans no sigui massa tard.
5: I per la seva part, l'editorial de La Vanguardia es fixa en l'augment de visitants a la Sagrada Família un cop acabada la Torre de Jesús i davant la visita del Papa.
4: El diari del Grup Godó destaca que mitjans informatius d'arreu del món difondran la nova imatge del Temple de Barcelona.
0: Desperta o no?
6: Molt desperta.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
6: M'encanta els dilluns, bon dia.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Tu et despertes el dilluns i dius, vinga, sí. Som-hi, llupadé, badubada?
6: Sí, sí, molt sí. Bé. Vinc descansada de cap de setmana, penso, vinga, aquesta setmana millor i...
0: Molt bé, molt bé.
6: Molt bé, molt
0: et
6: bé.
0: Et portarem de coach als matiners a partir de les 5 del matí, perquè hem vist un missatge positiu al País.
6: Com vulguis.
0: Vinga, doncs, mentrestant, repassem la premsa digital. Alerta, perquè si sou de Magdalenes us interessarà.
6: Mira, un petit poble de les comarques de Tarragona rasa amb les seves Magdalenes i atreu visites de tot Espanya. Es tracta de Mont-ral, un petit municipi de l'Alt Camp amb 176 habitants. Llegim al diari Més que el seu forn atreu això, turistes, ciclistes, excursionistes, i que ven cada setmana milers de magdalenes. Fins i tot creadors de continguts s'hi han acostat per penjar vídeos a les seves xarxes.
0: M'encanta.
6: D'anar-hi.
0: M'encanta, i hem d'anar a Mont-ral, home, ja t'ho dic ara. La notícia per als fans de la sèrie The Crown.
6: Doncs mira, tindrà una prequela. Així ho anuncien Netflix, segons publiquen mitjans de comunicació britànics, tindria un pressupost de 625 milions de dòlars i aquesta prequela se situaria en un període històric anterior a la sèrie. Començaria el 1901 amb la mort de la reina Victòria i aniria fins al casament de l'aleshores princesa Elisabet, futura reina Elisabet II.
0: Els que són fans de The Crown segur que s'han despertat almenys amb aquesta bona notícia per començar el matí. També donar-me la matxa part, de futbolista a predicador.
6: Dani Alves, és aquest.
7: Yo sé que ustedes saben que yo estuve detenido. 40 años precisamente estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas. ¿Cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando? Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles.
0: Caramba, noi.
6: Sí.
0: Quina emoció com a coach espiritual.
6: Totalment. Era el cap de cartell del The Change Madrid 2026, una trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a Madrid, al Metropolitano, i que ha reunit 35.000 persones evangèliques. S'ha presentat com una de les trobades cristianes més importants d'Europa.
0: Pensava que anava lligat al que anava a dir ara mateix amb aquesta...
6: També, però... que és valgut el mateix titular.
0: Tot cosinet, perquè és fins on hem arribat.
6: Sí. Una parella ha anunciat que no li han admès un bebè reborn a l'escola Bressol. El bebè reborn són nadons falsos i hiperrealistes. Ja sé com... com unes nines super, super realistes.
0: Sí, sí.
6: Moltes famílies, però les adopten com si fossin els seus fills per part d'una teràpia. Doncs bé, aquí porta a l'extrem, expliquen aquesta parella que ha format part d'una teràpia perquè no podien tenir fills. Això ha passat a Marbella, ho hem vist a diversos digitals.
0: Ah, és que...
8: sí.
6: Jo em llevo optimisme, eh?
0: Sí, sí, està clar que per explicar això un punt d'optimisme li has de posar, Solanes.
6: Fins
0: gràcies. No sé si hem de ser tan optimistes amb el temps aquest matí, Marc.
4: No, el dia comença i no ho diries mai ennuvolat, com aquests darrers 4 dies, amb algun ruixat, això sí, al nord de la demarcació de Lleida, també cap a la Terra Alta, clarianes a la meitat est, i això sí, un temps que es pot complicar entre la tarda i el vespre, quan descarregaran xàfecs i tempestes, també hi haurà alguna calamarsada.
0: Ai, doncs, paciència amb aquest temps, els que hagueu de sortir de casa, ja sabeu que almenys sempre és un temps una mica complicat. Marta?
9: Ai, sí, però, escolta'm, ja estem a 4 de maig.
0: Ja està, ja està. Passa volant. Escolta'm, repassem alguns apunts culturals quan en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6, va.
9: Mira, hem de parlar de Shakira, ja n'hem parlat del que ha dit i tot plegat, de la polèmica que amb les declaracions que ha fet aquest cap de setmana a Copacabana, però el que vull fer ara és recordar un dels moments de la nit quan els dos fills van aparèixer a l'escenari per cantar la seva cançó Acróstico.

0: fa la sensació que porta autotune al micro, no? A veure, deixa'm escoltar un moment. Home, és que l'autotune tothom canta bé.
1: No, no, quan apareixen, els trobo... El Milan no, i el Sasha, jo la veritat t'he de dir que no sé qui és el gran.
0: No tinc ni idea. Jo bueno, l'únic que crec és que, a Piqué no li deu fer gaire gràcia, això.
1: Crec que no.
0: Perquè
1: clar
0: ja ho
1: no
0: va fer... I crec que parlar-ne gairebé no, que suposo que es va contenir també pels nanos, però gràcia de que públicament els exposi d'aquesta manera.
1: No.
0: Fa la sensació que
1: dos
0: no massa.
1: 2 milions de persones, tu diràs, ara el Milan o el Sasha, no sé quin dels dos és el gran, surt amb una xuleria a l'escenari.
0: Home, també et dic.
1: Que clar, és que és fill de...
0: Ets fill de Shakira, clar. Surts allà, Shakira i Piqué.
1: Shakira, clar, som fill dels dos, eh?
0: 2 milions de persones, concert a Copacabana.
1: Allà, saludant, amb
0: tu
1: el micro
0: mira,
1: cap aquí al costat.
0: Tu també ho faries, tots ho faríem.
1: Tots ho faríem, assumim-ho.
0: Ja, vinga, i onada, i no sé què. Però vaja, amb autotune la vida és molt més fàcil, eh? Més a l'hora de cantar.
1: I tant, i tant.
0: Més coses.
1: Sí, perquè tenim molt bon balanç del festival Estrenes, que ha acabat aquest cap de setmana.

0: Sempre estrenes amb la música de casa.
1: Sí, ha tancat una edició històrica i han hagut 33.000 persones que han assistit a alguns dels concerts que s'han fet i han hagut 21 sold-outs.
0: Wow.
1: És una burrada. Moltíssim. I un 90% d'ocupació.
0: Perfecte.
1: Per tant, molt bones xifres per aquest festival estrenes, però n'hi han passat doncs, Joan Dausà, la Ludwig Band, Ginestà i un munt de grups al festival estrenes de Girona.
0: I nosaltres que ho celebrem amb aquestes bones dades, amb aquest 90% d'ocupació i amb aquests 21 sold-out. I alerta perquè encara hi ha un altre balanç d'aquest cap de setmana.
1: En aquest cas anem fins a Lleida perquè ha acabat la fira de titelles. Perdoneu, malgrat l'amenaça de pluja i que ha plogut per tot el país, aquesta nova edició, la 37a ja d'aquest festival, s'ha mantingut amb unes bones xifres, amb 40.000 espectadors a aquests 3 dies de fira de titelles.
0: En 2 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. A aquestes hores volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Tal dia com avui, un 4 de maig del 96, José María Aznar era investit com a nou president del govern espanyol. Doncs movem el dial al febrer de l'any 2000 per recuperar una entrevista a Aznar al matí de Catalunya Ràdio presentat per Antoni Bassas. Va ser l'única vegada que un president del govern visitava els estudis de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio, tal com s'havia compromès i amb tota puntualitat, ha arribat al nostre estudi el president del govern espanyol, José María Aznar, al qual saludem. Presidente, bon dia.
4: Bon dia.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
4: A su disposición, con mucho gusto.
3: Té alguna cosa d'històrica aquesta entrevista, perquè és la primera vegada que un president del govern espanyol seu als nostres estudis. Li vull agrair.
4: Espero que no sigui l'última.
3: Nosaltres tampoc, president. Senyor Aznar, està en condicions de negar qualsevol responsabilitat del govern espanyol en la filtració de l'informe mèdic del general Pinochet? Està en disposició?
4: Yo creo que la Oficina de Información Diplomática ha dado ya una respuesta contundente en ese sentido.
0: Recordant aquesta entrevista de l'expresident Aznar al matí de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 15 minuts per arribar a les 6 del matí a Turquia, és una hora més, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. Tot a punt per aquí per celebrar l'Idríllez, que és la festa de celebració de la primavera i del despertar i el floriment de la natura. Es fa cada 6 de maig i per tot el país les famílies es reuneixen en rituals i cerimònies.

0: festa està format per Idir i Ilies, que són figures protectores de la terra i l'aigua, que segons les creences populars ajuden a les persones que demanen la seva ajuda. És molt important per comunitats minoritàries al país, ja que fa segles i segles que ho celebren. El 2017 va entrar a la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO i cada any es reuneix amb milers i milers de visitants arreu del país. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Solem, des de Turquia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Escolta, molt bé aquesta musiqueta, m'ha agradat per començar el matí.
2: Molt bé, Guillem. Molt bé. Ens ha animat.
1: Sí, és que en Guillem sempre ens porta, a part que viatja per tot el món, sempre que li dóna la gana.
2: Afortunat.
1: I només ens ha de fer cròniques del que passa al món. Escolta'm, millor feina no hi ha.
2: Clar, t'anava a dir, jo en vull una igual.
1: Marta, però tu necessitem aquí, carinyo.
2: I jo a vosaltres.
1: Quines onomatopeies, no, del bon matí.
2: Oi, que no em tiré res.
1: És que no sé què passa ara, que la maquineta no ens funciona.
2: És que hem passat del roig a no tirar-nos res.
1: No sé què està passant. Ricard,
2: ah, no va?
1: No, ho estic provant.
2: Ah,
1: i...
2: la tos de la Lara ja s'ha acabat.
1: Ara! Ara, prou. Marc Jurado, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou.
1: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, va?
3: Doncs mira, el que sí que va, sobretot, són les jornades de vaga a l'educació. Avui la protagonista, la consellera Esther Niubó, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu, 17 jornades de vaga convocades en les properes 7 setmanes, que són les que falten per acabar el curs. La primera, de fet, serà demà passat. També l'endemà als centres de 0 a 3 anys. Per tant, avui, la consellera Esther Niubó, aquí, entrevista a les 9, amb Ricard Ostell, al matí de Catalunya Ràdio. Més coses que farem avui al matí. Comentarem també l'enquesta del diari Ara, que situa Aliança Catalana com a tercera força a Catalunya. Passaria per davant de Junts. Ho farem amb Esther Vera, amb la directora del diari, i també en temps d'agora amb Pau Llong, amb David Madí, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. També ara a les 6 avançarem unes dades sorprenents sobre casos de frau elèctric a Catalunya que van en augment. D'aquí uns minuts les sabreu. També en parlarem a partir de les 10 del matí amb la Guàrdia Civil i amb Endesa, que són els protagonistes d'aquesta informació. Farem alguna esportiva, evidentment, amb el Barça, que ja té el títol de Lliga a tocar, i de fet el Barça també femení, que ahir va tenir una victòria importantíssima. Avui, doncs, agora esportiva amb Ramon Besa, amb Carles Planchard, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz, i també al cor amb la Laura Fa, que ens ve a parlar d'Mbappé i Esther Expósito, que ja no s'amaguen, es resulta, eh? Saps que fa un mes i mig...
1: Ah, no comentar això, d'Mbappé i l'Expósito.
3: Sí. Havien estat sopant, però deien que no, ara ja no se n'amaguen.
1: Molt bé, l'ha vist qui l'amor, home.
3: A Cagliari. Així que Laura Fa, a partir de 11:15 del matí, amb tota l'actualitat del cor.
1: Gràcies, Marc. Per cert, tres noms. Yolanda Ramos, Manu Guix i Roger de Gràcia.
2: Ai, no sé quin m'agrada més.
1: Home, Yolanda Ramos, li han preguntat sobre el Dia de la Mare.
2: Sí.
1: Manu Guix, que ha parlat sobre la indústria musical actual, que déu-n'hi-do, i Roger de Gràcia, que aquest dissabte va passar per col·lapse a TV3 amb el Jordi González.
2: Ai.
1: Jo estic que no puc ni respirar.
2: La Lara no pot ni parlar.
1: Mireu com la tenim avui. Lara, bé?
2: Molt bé.
1: Vinga, va, un carmelet i agafa aire.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
6: Home, sí, se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
5: Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, una sintonia que enganxa.
7: Com m'agrada aquesta sintonia.
8: És que està molt bé. Pam, pam,
5: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
8: M'ho faries tu, Elisenda?
7: Jo sempre. Pam.
8: Marc Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
7: Molt bé.
8: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7...
5: La millor hora del dia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Pam, pam, pam, pam.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. matiners, som un programa per emmarcar.
1: Com va aquest matí de dijous?
9: Pues mira, un dijous que és com un divendres per nosaltres, per la feina.
1: A què et dediques tu?
9: Jo sóc carnisser.
1: I a quina hora anem a dormir?
9: Depèn de la canalla. Si em deixen anar a dormir d'hora allà a les 10, i si no, a vegades són les 11, depèn de l'edat. Això va... depèn quan em deixen anar a dormir. La canalla són els que porten el, diguéssim, a l'hora de poder anar a dormir, si et deixen dormir tota la nit. Bueno, ara ja som més grans, però quan érem petits això t'ho marcaven totalment.
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí, arrencant aquest dilluns, aquest principi de setmana. Suposo que vol felicitar les vostres mares.
11: Home, i
1: no
11: tant.
1: No cal ni dir-ho.
11: I tant.
1: Marta?
12: Jo no, és que no ho he fet mai, això. I...
11: a Lleida no es fa.
12: A Lleida no, sí, segurament sí que està, però no ho he fet mai i no ho he fet.
1: A Lleida celebra més el dia del cargol que el dia de la mare.
12: Sí, el dia de la mare. No, no, algú, o sigui, segur que hi ha molta gent que ho celebre, però a casa meva no ho hem celebrat mai, està. Cada dia és el dia de la mare i cada dia és el dia del
1: pare. Doncs mira, et dic una cosa, et sentiràs molt familiaritzada amb Yolanda Ramos.
12: Ah, doncs mira.
1: Perquè ahir la van enganxar allò que es diu amb uns canutassos, que
12: diem mal dit. Uns canutassos?
1: Hi ha una catifa vermella i mireu què va dir sobre el dia de la mare.
13: Bien, el día de la madre. Pues no me han dicho nada en casa, mi hija. Pues bien. Ilusionada. Gran día. Pues no, no me han dicho ni qué quieres, ni nada. Es que la pregunta sí tienes un miga, ¿eh? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tal el día de la madre? Celebrarlo, no, me regalan algo, ya está. Pero celebrarlo, no como hija, no, porque mi madre ha muerto, lo siento. No pasa nada. Pero... os va a llegar a todos, ojalá, quiero decir. Uy, me estoy metiendo en...
1: Entenc que ella volia dir que arribis a la mort...
12: Ja està explicant.
1: Ja és... sí. Hem passat del dia de la madre, us arribarà a tots, morireu. Bé, i Manu Guix també ha passat pel podcast Déus i Simis. Ha fet una reflexió força interessant del model de la indústria musical actualment i sobretot l'ús que en fem de plataformes com, per exemple, l'Spotify, i sobretot de com ha anat canviant tot això amb els anys.
14: No m'agrada gens el model en el que s'està convertint la música en general, la indústria musical. Per exemple, parlem de l'Spotify. És una plataforma que, si la vols premium sense anuncis, costa 9 euros o 10 euros al mes. 10 euros, tio. Uh-huh. 10 ja. Euros al mes no és ni el que costava un disco. I la gent no només es queixa que és car, sinó que encara exigeixen que hauria de ser gratuït. Aleshores, clar, penso, hòstia, quin valor té la música, no? Aquesta manera de fer arribar la música a la gent, que per una part és molt bona perquè posa a l'abast tota la música del món, crec que està contribuint a que la societat no valori la música. I aleshores ens estan convertint els usuaris en consumidors compulsius que necessiten impulsos instantanis, que assegureixen de seguida de les cançons, que exigeixen als artistes que estiguin constantment publicant, perquè el single que va treure fa 2 mesos ja és avorrit. ¿Dónde está lo nuevo? Uh-huh. I dius, ei, calma, un moment, tios, abans les coses es feien d'una altra manera i els discos es feien amb temps, i jo com a fan pues, he estat mesos esperant el disc d'un artista, i quan ha sortit aquest disc he estalviat 10.000 peles i m'anava al Corte Inglés i me'l comprava i em reunia a l'habitació amb els meus col·legues del col·le i estàvem escoltant l'Inútero de Nirvana amb silenci durant 3/4 d'hora i ens anàvem passant el llibret, i després d'haver-lo escoltat jo me'l quedava una setmana i a la setmana següent li donava l'Aitor i jo pensava, merda, ja no el tinc, ara el té l'Aitor, i ens anàvem, saps? I quan tornava tu era com, oh! I ens passàvem 6 mesos parlant d'aquell disc de Nirvana i era bestial. I ara tot això ens ho posen tan fàcil, tan barato, que com a societat ja no ho estem valorant.
1: Tota la raó que té Manu Guix amb aquesta reflexió. L'època de CDs, que t'anaves a comprar allà el CD amb totes les ganes del món, i anaves col·leccionant tota la música que t'agradava. I acabem parlant de Roger de Gràcia, que ho ha explicat en més d'una ocasió, que té fòbia social crònica, i d'aquesta manera també ho conversava amb Jordi González aquest dissabte a Col·lapse de TV3.
15: Jo tinc una cosa que es diu fòbia social crònica, amb la qual cosa, quants menys siguem, més benvinguts serem, i millor pel meu cap. Llavors, després de X coses, em van dir, tens això? I dic, ah, carai, no és culpa meva només. A mi em passa una cosa, jo quan quedo amb gent, em descarrega piles en lloc de carregar-me. Sí, com que quedar...
16: Et vampiritza, d'alguna forma.
15: Em vampiritza perquè jo tinc un petit jutge aquí dintre, molt saber, que analitza qualsevol cosa que passa en la relació que estiguem tenint tu i jo i ara, per exemple, o amb 3 persones.
16: Sí.
15: Una qual cosa sempre està dient, això vols dir que ho has dit bé? No sé si t'està mirant, no sé si s'ho està passant prou bé amb el que estàs explicant tu.
11: Ah, et qüestiones tu, no qüestiones el teu interlocutor. No,
15: tota l'estona qüestiona com m'estic col·locant jo en aquella conversa, amb la qual cosa això em genera una dificultat extra. I cada vegada que he de socialitzar és com un esforç extra.
1: Podeu recuperar també l'entrevista a través del web i l'app del 3CAT. 9-3-2-0-7-4-7-4. Volem, com sempre, aquestes hores del matí conversar amb matiners que ja estan desperts i que ens estan escoltant, com és el cas d'en Roger. Roger, molt bon dia.
16: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
1: Ui, escolta'm, quina veu de despert que fas ja, Roger, aquestes hores.
16: Home, sí, ja fa estona ja que rondem pel món, diguéssim.
12: A quina hora et lleves, Roger?
16: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn. A veure, tinc tres feines.
1: A veure, explica'ns-ho bé, això. 4, 5 o 6?
16: 4, 5 o 6. Avui he tocat 5, per tant, estem en un terme mig. Sí, tot plegat, perquè ja et dic que tinc tres feines diferents i segons la feina, doncs em toca una hora o una altra.
12: Explica'ns una mica, a les 4 què et tocaria i a les 5 què et tocaria?
16: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos.
1: Val.
16: I com a plan, no està malament.
1: Gens malament, no, sempre i quan sàpigues conduir l'autobús.
16: I estigues despert.
1: I estigues despert, clar. Hi ha uns factors que s'han de tenir en compte.
12: Estaria bé.
16: A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
1: Molt bé.
16: Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
12: Vale.
16: I a les 6 seria per fer de periodista, per tant... Tenim aquí un poti-poti una mica important.
1: Una persona totalment multifuncional, diria jo, sí, Roger.
16: Sí, prou. Sí, tant.
1: I el tema del periodisme se t'ha despertat tard? O tota la vida has tingut aquesta passió? Com ha anat el tema?
16: Bé, no, ja fa també força anys que estic en el mundillo, diguéssim, i per tant ho porto força dins també. Sí,
1: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
16: Clar, el problema és que com que les tres tenen, diguéssim, cap d'elles és molt tranquil·la, ni tampoc molt normal, clar, jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna,
1: Uau.
16: Perquè... Sí.
1: M'encanta que sentis passió per tres coses tan diferents, no?, però que segurament t'acaben aportant alguna cosa a la vida, entenc?
16: Sí, home, i tant.
1: Doncs escolta'm, el que hem de fer nosaltres és obrir portes.
12: I tant, home, i tant.
1: Trobar altres passions.
12: Roger, ets el nostre referent.
16: Home, no.
1: Roger, t'agraeixo que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis un bon inici de setmana.
16: Perfecte, company, doncs que vagi molt bé, molt bona setmana.
1: Una abraçada, Roger, adeu. Doncs mira, veieu?
12: Que interessant, eh?
17: M'ha encantat el Roger.
1: A les 4, a les 5 i a les 6. Ell va fent aquests tres horaris. Lara García, Marta Viana, molt bon dia, que tingueu un molt bon dilluns.
12: Igualment, bon dia.
1: Tinc aquí el Cordomí, o no?
18: Aquí
1: Cordomí,
18: present.
1: Cordomí, escolta'm, quin cap de setmana de núvol, de vent.
18: Ha estat, sí, un cap de setmana de merda, eh?
1: Home, és que...
18: Què fa el temps?
1: Vacances i tres dies que tens per descansar i no hem pogut fer gaire cosa, la veritat.
18: Perquè més, ni ha fet ni ha deixat fer.
1: No, res.
18: No és que hagi plogut molt, tampoc, no ha fet gran cosa. Però estava tot a l'eixi, no? Estones enruixats, sí.
1: Sí, que dius, vaig a la platja.
18: Ara diria que seguirem així,
1: vaig a no sé on, tampoc, tant, allò, doncs això, que ni fa ni deixa fer.
18: Hem quedat a casa, estrenar el llibre de Sant Jordi.
1: Ah, això està molt bé. I escolta, m'has dit que aquesta setmana això seguirà, o almenys aquests dies seguirà així?
18: Sí, durant gairebé tota la setmana, sobretot a la primera part, avui, demà i dimecres, dies molt inestables i frescos també, perquè també baixa la temperatura, sobretot avui i demà ho notarem, i avui també amb ruixats, que ja cauen a aquesta hora, sobretot avui a les comarques de Lleida. Després tindrem una estona que s'obriran clarianes, per tant, si volem una mica de sol, aprofitarem alguna estona a mig matí, perquè a la tarda se'n tornem i amb ruixats, tempestes, amb moltes comarques, fins i tot amb alguna calamarsada. Avui tenim avisos, sobretot al nord de les comarques de Girona, Catalunya Central, Pla Lleida, comarques de Tarragona, però les tempestes poden arribar en qualsevol punt. Més probables a l'interior i alguna a la costa. Algun ruixet també pot arribar a la costa.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquest canvi de temps. Escolta'm, que he fet veure que no ho escoltava, però t'he sentit perfectament. Quin llibre t'han regalat per Sant Jordi?
18: Ah, mira, un que es diu Somiava en una illa.
1: Bé, Carlos Trell, bon dia.
18: Que és un actor de Sabadell, oi?
11: Sí, això és del Roc Casagran, no?
18: Sí.
1: Ah, home, i tant. Home, quina meravella. I bé, de moment, les primeres pàgines o no?
18: Sí, de moment m'ha atrapat.
1: Molt bé, perfecte. Aleix Cordomí, moltes gràcies. Que correcte avui tot.
18: Vale.
1: Que vagi sí. bé. Fins demà, Eloi.
11: Com ha de ser, eh?
18: Sí, com sempre. Com
1: sí, però una miqueta de quiqui cagà, no? Aquestes hores del matí.
11: També, també.
1: Molt bé.
18: No m'has posat en cap apur avui.
1: No, avui, t'ho has dit. Espera't demà. Gràcies, vinga. Matiners, bon dia, que tingueu bon inici de setmana. Fins demà.
17: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom a

0: experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
6: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: de cançons obreres amb els combatents que avui es presenten, que són, per una banda, Laia Vidal i l'altra, Sergi Vives. Esteu a punt, els
1: dos?
2: Sí, a punt. Doncs mira, ja t'aviso que m'ha quedat una selecció amb un fort component de classe, eh? Sé que no esperàveu menys de mi, però és que

0: perdona l'increment del preu del pa, perquè aquesta cançó dels empordanesos fetus es fa ressò de la revolta real que va tenir lloc l'any 1789 a Barcelona a causa de l'augment precisament del preu del pa decretat per les autoritats. I què va fer el poble? Doncs cantar.
1: Jo
0: cantar.
1: Sí que començo combatiu amb la Rihanna.

0: tema titulat Work, que curiosament no parla tant del treball en l'àmbit laboral, sinó del fet de treballar-se una relació, és a dir, l'esforç, la feina que suposa ser constant mentre l'altre membre de la parella no fot ni brot per tirar endavant la relació. Saps?
1: Molt com component dir? De classe.
0: Cançó clarament. Que sí, que va ser un dia Worse Than Ever, però que havia de sonar al combat. Home, si es diu Work, ha de sonar en un combat de cançons de Work, no?
1: Bueno, mira, és el que tu has triat. Però ara mireu el que he triat jo, perquè si busquem cançons que hagin posat banda sonora al moviment obrer, n'hi ha una que destaca per sobre de totes les altres. I a més, a nivell mundial.
0: A veure.
1: Si us dic Te Recuerdo, Amanda,
0: home,
1: del malaguanyat Víctor Jara.
0: És nova aquesta.
2: Te Recuerdo, Amanda. Oh. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
0: Cançó per aixecar un país, eh?
1: Doncs mira, sí.
0: Però quines ganes de cremar-ho tot, eh?
1: Doncs mira, sí. Vols escoltar-te-la?
2: La lluvia en el pelo.
1: Bueno, tot el que escolti, tot que no tenim temps. Però en Víctor Jara va ser el cantautor xilè assassinat, t'ho recordo, per militar de Pinochet, t'ho recordo, la matinada del 16 de setembre de 1973.
0: Si posem gent assassinada...
1: Doncs s'ha convertit en un mite.
3: Era el 16 posterior a l'11 de la llegenda?
1: Exacte.
3: Sí, la mateixa setmana.
1: Vaja, no ho sé.
0: Ah, sí, mala sí, setmana,
1: sí,
0: segur
1: que sí. No,
0: segur
1: perquè
0: que
1: sí. En tot cas, aquest Te Recuerdo, Amanda, es va convertir en un himne. Ens parla de la història d'amor entre dos obrers, al final. Un himne que va creuar totes les fronteres possibles, especialment als anys 70-80, i que encara avui es canta.
0: Ho estem per estimar o estem per lluitar? Prou ja duri aquestes dos conceptes. Com a cançons de feina, també tindríem el típic pec del fill que li diu a son pare què vol ser quan sigui gran.
4: Jo vull ser tu héroe.
3: Ha guanyat el Sergi.
1: Jo té rara working class.
0: Com que no? Què working class? Són cançons obreres i aquest noi
1: obreres,
0: què vol? Què vol ser quan sigui gran?
1: Torero.
0: Torero. Quants nens han demanat a son pare de petits, papa, jo vull ser torero?
1: Sí, sí, obrer per excel·lència.
0: Qui no ha tingut aquest somni de petit, aquesta feina tan artística? Laia, no em diguis que tu de petita no li vas dir a ton pare, papa, jo vull ser torero.
1: Evidentment que no, evidentment que no. I no podia faltar la meva selecció, alguna cançó d'algun musical, que aquí és on et compraré a tu, Sergi, perquè dels diversos que s'han fet, sens dubte he estat a punt de posar Do You Hear the People Sing?

0: està.
1: Oh, per favor, és que qui no es llevi amb això, ja no es llevaran tot el dia. Però...
0: No llences aquesta?
1: Espera, no llenço aquesta perquè aquesta és dels miserables i està molt bé, el poble es revolta contra el poder, que això ens agrada. Però després he pensat que nosaltres també tenim el nostre propi musical que ens parla de lluita de classes.
0: Quin?
1: Barcelona, als anys 20. Ja estan trigant a tornar-lo a representar als teatres del nostre país. És Flor de nit.

0: A veure, un moment. Primer, no es pot llançar dues cançons seguides.
1: Ja, tia,
0: arbitre.
1: És que és el Simbiosi, la cançó de musical obrer. Us l'havia de posar juntes.
0: Targeta.
1: Deixeu-me que us expliqui, perquè aquest musical, que no teniu ni idea, és guapíssim i ens parla d'un trio amorós entre l'obrer, el burgès intel·lectual i la dona treballadora. I és la forma perfecta en què Vázquez Montalbán i Albert Guinovart van immortalitzar la ciutat agitada al voltant del paral·lel de les fàbriques, dels teatres. Tot això va ser flor de nit.
0: Laia, què? Si hi ha una cançó...
2: Un moment, al final amb qui es lia, la treballadora?
1: Bueno, no et faré spoiler, no?
2: No, a mi m'és igual, amb qui es lia?
1: Es lia amb tots dos, però...
0: Ah, bueno, vale, ok.
1: No, però un primer...

0: cançó tradicional, sinó la versió que ens va fer ara fa un anyet en Lil Dami, en la que prenia de referència la cançó que va popularitzar en Joan Manuel Serrat, i va fer aquest tema més urban, en el que el Dami esmenta el noi del poble sec dient coses com: el ball de la cibada va fer de caix, de fer calaix i no fer gaire cas, de rebre l'ingrés i no fer res més. Digue'm, Joan Manuel Serrat, quines barres?
1: Ja veig, Déu-n'hi-do. En tot cas, no podíem deixar de posar una de les últimes cançons que es parlen de precarietat laboral des d'una òptica ja del segle XXI, Mireu.

0: bueno.
1: A veure, boníssim, avui, aquí sí. La Ludwig ens parla de treballar els estius en un càmping, i no hi ha cosa més precària en aquest nostre país dedicat al turisme que tanta suor i llàgrimes ens costa.
2: I la feina que ens ha donat

0: Això és Jave l'aire, cançó que homenatja les dones que treballaven i treballen al camp. La lletra reivindica el seu paper, es queixa de les dures condicions laborals que havien d'afrontar davant d'uns amos que les explotaven com volien. Cançó que va de la feina, Laia.
1: Aquí,
0: cançó que va del camp,
1: no
0: de la dona
1: portar.
0: Treballadora que tu no t'has dignat ni esmentar.
1: Que sí que l'he esmentat
0: abans. I cançó del País Valencià.

0: community manager s'ocurra especialment.
1: Jo crec que és dels community managers que més m'han agradat de tota la temporada, imagina't. Caram. Què et dic, eh? Perquè és una persona que, a part de que jo crec que d'uns anys cap aquí l'Ateneu Barcelonès ha fet una renovació absoluta, especialment d'imatge i de gent a qui s'adreça, i és veritat que fa X anys, jo recordo quan hi anava amb el meu pare, que l'Ateneu era un lloc eminentment de gent gran i amb una programació que devia ser la mateixa que feia 100 anys.
0: I he anat a la Terrasseta a llegir, allò amb
1: més que Terrasseta és la mena de claustre que tenen, no?
0: Impluvium, si podem dir en llatí.
1: Exacte, i la biblioteca és espectacular. Jo me'n recordo que el meu pare anés a soci i anàvem i era preciós.
2: Oh, que guapa la biblioteca.
1: Sí, sí, és guapíssim.
0: I ara veig molts estudiants o molts doctorants.
1: Exacte, és que s'ha fet una gran renovació i efectivament, com diu el seu claim a l'Insta, és una institució cultural dedicada al foment de la llengua catalana, la història, l'art, les ciències, la filosofia, la música, la literatura, en definitiva, el coneixement, i això trobo que és fantàstic. I com us deia, s'han sabut renovar moltíssim i això incorpora, entenc, un o una, perquè no sé qui és, community manager, que ho peta, m'encanta, fa des de posts fantàstics anunciant esdeveniments futurs, fent-te un breu abstract perquè et convidi a ganes d'anar-hi, a més molt, molt ben muntats, o també petites ressenyes de coses que s'acaben de fer, com quan van portar la Júlia Bacardit.
3: És que és una mica, és estructural el problema, per mi. El problema del sistema literari català és que ja parteix d'una idea de submissió, no? D'una idea de llengua petita que no està a l'altura, que sempre hi ha l'ombra del castellà.
1: En aquest cas, he fet una entrevista a la Júlia Bacardit.
0: Sobre el sistema, és que és l'última que m'ha sortit a mi, el meu fill, sobre l'ecosistema literari català.
1: Exacte, però també tenen moltíssims projectes paral·lels, de fet, molts subcomptes a altres, a la mateixa xarxa, Instagram, per exemple, tenen un projecte que és el Healing Arts, que fan, doncs, combinació aquesta dels arts, les arts, o sigui, com combinació arts per tenir una vida més saludable, arts en salut.
0: I li diuen Healing Arts,
1: sí,
0: des de l'Ateneu.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt en
1: ja us he dit que fan aquesta reconversió al llenguatge més juvenil. Però també tenen altres projectes com la Sabeu, l'Escola d'Escriptura, que també té el seu propi compte. És a dir, hi ha moltíssimes derivades de l'Ateneu i tenen uns diumenges culturals en què es comenten llibres. De veritat, una activitat frenètica.
0: Es pot jugar a escacs, també.
1: També, és que es pot fer tot.
0: Oients, seguiu doncs l'Instagram de l'Ateneu Barcelonès, el que avui ens ha portat a la Laia.
1: Ateneu BCN.
0: En el seu...

0: Els experts i cap.
1: D'Urgell, el de baix, el no muntanyenc.
2: Exacte, sí, costa perquè això de l'Urgell no està gaire enganxat.
1: Ocells.
3: I diu que si té quatre potes...
4: Però que anem a buscar ocells allà.
2: Podem anar-hi a buscar ocells? Ah, us dic que l'ornitologia, digue als divisionaris, al ponipissador, torna a estar de moda. Jo no sé per què tinc... quatre o cinc amigues que no tenien cap tipus d'interès pels ocells i que de cop i volta totes s'han comprat binocles i s'han anat...
5: Mireu, jo estic enganxada a l'aplicació aquesta que la poses al mòbil i escolta els ocells i et diu quin ocell és i t'estàs en silenci.
1: I si estàs amb el mòbil, amb la càmera mòbil, enquadrant un cotxe o un accelerador de partícules...
5: No, perquè no és visual, és només auditiu. Ah, és a dir, tu escoltes
1: però
5: i escoltes
1: l'ocell. Diu un soroll d'un cotxe et diu no és un ocell.
5: No, no et diu res, només detecta els ocells.
4: De seguida anem al Pla d'Urgell, però ja que hi ets i tu ets blanenca, que sàpigues que ara al delta de la Tordera hi ha punts de visió dels ocells perquè s'està recuperant aquest delta que s'havia perdut i per sort, doncs mira, tanta pluja ha fet que sigui un bon lloc
2: contenta,
4: per veure'ls.
2: Molt contenta, a més, per la gent que hem vist allò en absoluta decadència.
4: Exacte.
2: Quan érem petits, que allò era un lloc per anar a jugar que havies de mirar de no punxar-te amb una xeringa pel terra.
4: És així, tal qual.
2: Ara, doncs, està cuidat, sí. Hi ha unes passarel·les de fustes, hi pot anar en bicicleta, hi ha aquest observatori que estan posant, està molt bé. Ara, amb tot el carinyo que jo li tinc al delta de la Tordera, res a veure amb el que vaig veure aquest dimarts, que vaig anar als estanys d'Ivars d'Urgell, Vilassana.
5: Home.
2: Que és això, és el Pla d'Urgell. I vaig flipar. O sigui, mira, és que a mi, a més, em va agradar tant que vull fer gatekeeping. O sigui, vull no explicar-ho perquè la gent no hi vagi. Això quedarà un cop més entre els oients dels experts i jo, que tenim ja molts secrets. Em fa molta gràcia quan després m'escriuen a vegades pel meu Instagram i em diuen els oients dels experts sabem de què va això. I jo, els reals, els meus estimats. Doncs els oients dels experts heu de saber que és un boníssim pla. És que per qualsevol tipus de públic, us diria familiar, perquè és una ruta molt curteta fent la volta a l'estany, diguem-ne, són 5 quilòmetres o 6, es pot fer en bicicleta, és superpla, però és que per qualsevol persona, en plan, un pla, una cita allà, t'ho juro que hi vaig anar pensant, ojalà venir aquí amb un noi.
4: Ah, sí? Tio. Lloc per cites?
2: Sí, sí. Sí. Lloc, o sigui, no hi ha ningú, perquè és això, jo crec que la gent no ho coneix, i són uns aiguamolls increïbles. Fins i tot et diria, bueno, no millors, perquè són més petits i llavors no es pot comparar, però... molt equiparables, com els de l'Empordà, famosos, que sempre està rebentat de gent perquè la gent els coneix.
5: No, Ivars, o sigui, la sensació és que està més verge que no pas els
2: Clar,
5: de l'Empordà.
2: Això, està recuperat de fa relativament poc, fa com uns 10 anys que van tornar a omplir aquest estany perquè van dessecar primer, bueno, aquestes històries polítiques que s'adjudiquen a una empresa que el dessequi, després a una altra que el recuperi, bueno, en fi, hi ha uns plafons molt macos que ho expliquen, però el més important són els ocells, no? Si els ocells... Que podeu sentir-ne 8 milions d'espècies diferents allà, amb aquesta aplicació tornaries boja, Laia.
5: Sí.
2: Però és que, a més, hi ha un noi que viu a Ivars, que és el poble que està al costat de l'estany, que es diu Swen, que és il·lustrador. I aquest tio s'ha dedicat a omplir tot el poble de murals d'ocells increïbles i preciosos, però a cada carrer, vale? Vull dir, tu vas passejant per Ivars i a cada cantonada hi ha una il·lustració d'un ocell i ho ha anomenat Enciclopèdia Mural. Ho podeu buscar a Instagram, està així, Enciclopèdia Mural, i també hi ha com una web que t'indica on els pots trobar. Evidentment, la gran majoria estan a Ivars perquè és el seu poble, n'hi ha com 40 Ivars, però n'hi ha per tot arreu.
5: I de fet, ell, arran de fer els ocells d'Ivars, se l'han firat en diferents llocs d'Europa i ha anat arreu d'altres països a dibuixar ocells perquè s'ha com especialitzat a fer murals d'ocells.
2: Sí, sí, té un mapa on podeu veure on estan tots els seus murals, n'hi ha fins i tot a Islàndia, vull dir que sí, sí, el que diu la Laia és totalment cert.
1: Sí, són dibuixos enormes, eh?
2: Sí, sí,
5: murals.
2: Així com en façanes de cases, i a darrere de magatzems i coses així. O sigui, a més són molt impactants perquè amb el paisatge que hi ha natural, doncs això, molt verd, molt aiguamoll i tal, veure allà una il·lustració gegant d'un ocell és preciós. I després, si entres a la web, en el mapa, també pots veure quin ocell és, perquè allà no t'ho explica, però tu pots entrar, identificar el mural i dir, aviam, quin ocell és aquest, i busca tota la informació que vulguis.
5: És fantàstic, no, que ell també havia fet, si no m'equivoco, la part de la llera, de la recuperació de la llera del Besòs, una part que van fer aquí baix al Besòs, també van implicar-lo, perquè també la idea era, doncs, a tot arreu on volen recuperar un espai natural, que és una cosa que s'està fent per sort bastant, també aquest punt de combinar-ho amb l'art, no? I això ell les, bueno, fa molt bé,
2: total.
5: És aquesta idea de combinar la natura amb l'art per fer-ho també una cosa com atractiva i alhora respectuosa.
1: Realment és redissenyar tot un poble, eh? O sigui, redefineixes el poble totalment, perquè, clar, ara estarà caracteritzat evidentment per aquests murals.
2: O sigui, amb tot el respecte de la gent d'Ivars d'Urgell, poble no té res.
1: Clar.
2: Poble és un poble normal allà al mig del sacarral que
5: bueno,
2: és.
5: Bueno, és posar en valor el que tenien, que és la que és l'estany, no? I al final vincular-ho a la teva realitat, que és un estany, i donar-li aquest valor artístic.
2: Exacte, vull dir que ara la gràcia que té aquest poble totalment són els murals d'en Suen. Tant de bo que vingui al Delta de la Tordera a fer-nos un dibuixet.
5: Doncs mira, home, no seria tan estrany, eh?
1: I tant.
2: Exacte, per visibilitzar que també s'està recuperant aquest espai. I és que bàsicament us venia a explicar aquesta flipada meva que he agafat amb, lo, amb això del, dels murals d'Ibars i de l'estany, eh? És que l'estany aquest, t'ho juro, safe place per mi ara, eh? I penso anar un cop al mes.
5: És una manera també de posar en valor una cosa que a vegades es diu quan hi ha, perquè jo vaig anar a una xerrada una vegada que explicaven que importants que són els marges al costat dels camps, és a dir, tu tens el camp agrícola, no? I els camps, els marges són un niu de vida espectacular i és molt important que hi hagi petita agricultura, que és la que salva els marges, perquè si tu fas la típica agricultura intensiva perquè puguin passar les màquines, ho aplanes tot i et carregues els marges. I els marges són els que hi ha una gran biodiversitat i es veu que són importantíssims.
2: No, no, em vaig llegir un plafó d'aquests gegants informatius del parc sobre els marges i hi havia un tros d'un llibre del Vicent Andrés Estellés.
5: Oh. És que jo sé qui ha fet aquests plafons i la Estació d'Amor.
6: Un tros d'un poema, deus voler dir.
2: Sí, d'un poema.
6: Bé, un tros, perdoneu.
2: Que es diu L'esplor sense nom.
6: Volia dir fragment, no volia insultar la poesia dient
2: llegeix,
6: tros.
2: Llegeix, llegeix. A veure, tothom entén el que volem dir. Diu, no oblidem mai les castes flors anònimes vora els camins que creuen el país. Per elles tinc un amor principal. Amb ulls goluts i grandíssim respecte les veig sovint i tempta els seus estams, el dèbil os, la dolça anatomia. El seu destí, dignament proletari, és alegrar la vida de tothom.
1: Bravo,
2: Vicent. Em veus allà al mig de l'estany d'Ibars?
1: Plorant.
6: Com pot ser que a ningú li agradi més un haiku d'aquells que diu cau una fulla, cau una gota i em tiro un pet, en lloc de Vicent Andrés Estellés?
5: Això li heu d'agrair a en Toni Costa, que és el que ha fet tot això.
2: Laia, com ho saps tu?
5: Bueno, perquè és un tio que és un supercrac i està, és un amic meu que està darrere de l'estany d'Ibars.
6: I és un curador de plafons.
5: És regidor d'Ibars i, a més, és un tio que porta una assessoria ambiental i s'ha estat molt temps cuidant del tema de l'estany.
2: Doncs el felicites, de part meva.
5: Bravo. De part teva.
1: Molt bé. Entreu a enciclopèdiamural.cat i allà hi trobareu un mapa i us fan una ruta fantàstica i podreu veure, doncs, i a més, us posa tots els ocells, no? El corb marí, el capbussó, el pinçà, tots els que hi ha a les passades.
2: No, és que és fantàstic, estic enganxada.

0: moment ideal per parlar de pel·lis amb el nostre crític, Alfons Gorina. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: La seqüela de El Diablo Viste de Prada.
2: So I used to have your job.
0: Ara ho dic de memòria, però pot ser que faci dècades de la primera.
1: 20 anys clavats.
0: 20 anys clavats i repeteixen el repartiment. Meryl Streep,
3: que estan iguales. Jo he vist el tràiler i, ostres, tu.
0: Jo trobo que l'Anne Hathaway i també les Meryl Streep, sí, sempre les veig iguals.
1: Potser aquest és el problema de la pel·lícula, també t'ho dic, perquè Anne Hathaway, que no sé si recordeu la primera, era com un estudiant de periodisme que anava per a una revista de moda i no era el que ella volia fer, i començava aquest rifirrafe amb la seva jefa, que era la superestilosa Meryl Streep. Però 20 anys després és una reconeguda periodista amb prestigi i tal, i d'alguna manera acabarà novament a la revista, però continua igual d'insegura, és a dir, és una recreació de la primera part, i dius, l'hagueren servit aquests 20 anys, i l'experiència de la primera, i una carrera periodística tan excel·lent?
3: També t'haig de dir coses, és a dir, és com aquell que té una relació tòxica amb algú de l'institut, no? Passen els anys, has assolit l'èxit, però ara et robes aquella persona que t'ho va fer passar malament i tornes a agafar totes aquelles
0: inseguretats. És com American Pie The Reunion.
3: Sí o no? Una cosa així, no?
1: Val, t'ho compro. I això que la Meryl Streep aquí ja no és tan xunga, com era la primera. Ja li dic, són petits problemes que li trobo a la pel·lícula. La Meryl Streep, el seu personatge, s'ha fet gran, no? Una miqueta, ha baixat. És una pel·lícula que, per entendre'ns, justifica aquell comentari que es feia abans, als anys 90, de segones parts no són tan bones, perquè avui en dia, com tots són universos construïts i tu fas la primera però ja saps que faràs la tercera, doncs ja fas com un increscendo, fas que les seqüeles tinguin sentit, i en canvi aquesta és simplement, vam tenir un èxit fa 20 anys, anem a fer el mateix una altra vegada, perquè té molts fans aquesta pel·lícula, igual que nosaltres ens agradava la nostàlgia dels anys 80, la gent que era adolescent a principis del 2000 ara volen que tornin les seves històries, que em sembla super lícit, no? Però vaja, és simplement tornar a fer la primera part. I clar, què passa? Per exemple, Emily Blunt no era molt coneguda quan va fer la primera part, ara és una superestrella, l'han hagut d'incloure també en aquesta segona part, però s'ho han inventat, és a dir, no té cap sentit el seu personatge, saps, enmig d'aquesta història. En fi, que si voleu fer una mica de remember i gaudir d'aquesta pel·lícula, que sembla més una comèdia dels 90s gairebé que del 2006, doncs endavant.
0: 26,
1: però és poca cosa. No vull dir que la pel·li és del 2006, però recorda molt aquelles pel·lícules encara dels 90s, no? Llavors, bé, només per això, però vaja, poqueta cosa, eh?
0: A més, surt Stanley Tucci, que amb vestit i corbata sempre...
3: Aquest sí que es veu més gran, eh? Jo aquest sí que l'he vist més amallit.
0: Bé, anem a una comèdia ara, a una altra.
4: Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar.
0: Podeu anar a veure Los Justos, aquesta comèdia espanyola on apareix la Bruna Cosí, això sí, la protagonista indiscutible és la Carmen Machi.
1: Sí, a veure, de fet, no creus que hi ha protagonistes, perquè bàsicament és una pel·lícula de jurat tancats en una habitació, per tant, pel·lícula coral.
0: 12 Angry Men?
1: Pràcticament, no? Sí, però no. En plan comèdia, en plan, això, els 12 membres d'un jurat reben una nota que els diuen vota innocent i guanyaràs 1 milió d'euros, i a partir d'aquí és com una obra de teatre, no?, una mica com era 12 homes sin piedad, de tothom discutint els pros i contres d'aquesta decisió, i la persona que sembla tan humil i tan resilient amb la justícia de cop li interessa per un motiu personal. En fi,
0: hi ha el típic que vol allargar el cas perquè si té més menjar i més dies d'hotel,
1: com el Homer Simpson, no?
0: Has pillat la referència? O el típic que vol anar per feina i diu, sí, culpable, no sé, marxem.
1: Sí, clar, hi ha totes les vessants, no? El primer que no sé què, i ara canvio d'opinió, i ara que tu has canviat d'opinió, doncs jo torno enrere. En fi, és una comèdia d'embolics bastant clàssica, que per mi s'embolica una mica massa, fins i tot et diria amb les qüestions morals de si s'ha d'acceptar o no els diners, quan no cal, és una comèdia pura i dura i ja està. Els actors estan prou bé, el guió és àgil, hi ha la Carmen Machi, efectivament, hi ha la Bruna Cosí, que està en una mena de cursa accelerada amb Carlos Cuevas, a veure qui dels dos estrena més pel·lícules en algun moment d'any, perquè porten com 5 o 6 pel·lis en 3 mesos.
3: Hòstia,
1: els dos.
3: Sí,
1: especialment la Bruna Cosí, ella m'ho va dir, diu, és que l'any passat vaig estar rodant tot l'any, aquest any només faig promos, només vaig de catifa en vermella en catifa en vermella. Sí, ja veuràs, busca la filmografia i en un any tot el que ha estrenat.
0: Jo tinc ganes, mira, la sèrie que tinc més ganes d'aquest any és la nova de Marc Crehuet, que seguit des del principi, on apareix Bruna Cosí.
1: També, no, clar.
0: I David Verdaguer, i Alan Hernández, un dels de sempre, però a mi m'encanta tot el que fan aquesta gent.
1: Doncs vinga.
0: Comèdia sobre judicis que es titula Los Justos. I ara una història més obscura. Aquesta pel·li, La Plaga, li tinc ganes, i em diràs què tal al fons, perquè l'he vist a voltar per diversos festivals els últims mesos, però és aquella que mai he acabat d'atrapar.
1: Sí, doncs, vés-hi, recomanada. Va ser un petit fenomen a Sitges, sobretot, La Plaga. A veure, és una pel·lícula que parla del bullying, bàsicament. El que passa és que ho fa des de, com es va presentar a Sitges, no? Des d'una vessant una mica fantàstica, no? Es diu La Plaga perquè és una mena de malaltia que s'encomana, se suposa, entre els nens, i que si tens La Plaga, els nens no se t'apropen, per entendre'ns. I això passa amb una mena d'acampament de waterpolo, on podeu imaginar que sorgeixen imatges de vestuaris i de dormitoris de nens que semblen de la jaqueta metàl·lica. Recordeu el que li passava al pobre recluta Patoso i coses d'aquest estil?
0: Sí, s'executava, doncs, aquest, no? O era el rompetechos?
1: Sí, no, però em refereixo a les putades que els diuen els companys.
0: A la nit, no? A l'hora de dormir.
1: I tot això, sí. És una pel·lícula molt dura, però està molt bé, realment. I surt el Joel Edgerton, que és la cara coneguda d'aquesta pel·lícula australiana.
0: Doncs ha passat per Sitges, ha passat pel Festival de Cannes, també, i pot ser una bona tria, oient, si estàveu despistats, descobrir el director Charlie Pollinger amb aquesta pel·li La Plaga.
5: Na, warst du wieder fleißig? Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
0: I mira, aquesta sí que la vaig caçar al BSN Film Fest. Fa res, escassos dies, vaig poder veure La Isla de Amrum, aquesta pel·li alemanya. Com et dic sempre, jo pel·lis de la Segona Guerra Mundial vaig a totes. No és una pel·li bèl·lica, és un drama familiar amb un poble petit, i em va agradar perquè començava com una cinta europea més dramàtica, amb context històric, però que s'embolica més del que podíem pensar al principi. Jo em quedo amb aquesta nota positiva.
1: Sí, doncs si l'has vist, és una pel·lícula, per començar, que té un escenari poc habitual en el que seria el cinema alemany, no? Aquesta mena d'illa així, deixada de la mà de Déu, molt maca visualment, la pel·lícula, i que parla de la història de creixement d'un noi, que això és molt fatiàquin, eh? També el tema d'un nen obligat a créixer acceleradament, que cuida pràcticament de la seva família, a les acaballes de la Segona Guerra Mundial, allò amb gent que encara és pro-hitleriana, gent anti-hitleriana. Està bé veure...
0: I cap dels dos bàndols sap si ja posicionar-se o no, perquè encara oficialment encara dura la guerra, encara pot tenir conseqüències el que facin o diguin.
1: Sí, no, i està molt bé veure aquesta divisió i aquests conflictes des de dins de la pròpia Alemanya, i també el trauma que suposa per ells, clar, perdre una guerra que ells donaven per guanyada, no?
0: Sí, o sigui... sí. De fet, em quedo amb l'escena que surten els que surten poc a les pel·lis, que són els refugiats alemanys, els que ho han perdut tot perquè la seva ciutat alemanya ha sigut bombardejada o arrasada, i els envien allí, en aquella illa, hi ha un hotel buit. Poseu-vos allí i feu el que podeu.
1: Sí. Doncs bé, a mi m'agrada força la pel·lícula. No sé si tot va convèncer o no, però...
0: Sí, jo feia anys que no sabia què feia el Fatih Akin. No sé, el relaciono amb el cinema de fa 10 anys, i ara ha fet una cosa que, bé, també crítica, més estilitzada, però m'ha convençut totalment. Sí, bon drama familiar amb la cara de fons.
1: Doncs sí, no, totalment. I amb Diane Kruger, és com el rostre més conegut, també us dic que ella em va confessar que és amiga seva, i la va haver de cridar perquè si no li finançava la pel·lícula. Necessitava una cara coneguda.
0: Si vas parlar, perdona, amb el director o amb l'actriu?
1: Amb la Kim, sí.
0: Amb el director, que et va dir que si no em porten una Alemanya coneguda...
1: Sí, perquè ells dos havien treballat junts, i vaig dir, ostres, sembla que us porteu bé i tal, i em va dir, mira, t'ho dic sincerament, si no estava ella, no finançava la pel·lícula, i ella està bé, eh? Vull dir, no,
3: això passa sovint?
1: I tant, sí, home, nostres coneguts.
0: La indústria mira sobretot el pòster, el títol, no? Què veurà la gent al primer impacte?
1: Els màxims nivells, eh? Ara el Michael Mann està intentant aixecar la segona part de Hit, saps? Mm-hmm. I li van dir que si no tenia DiCaprio per aquesta pel·lícula no entrava.
0: Sí, clar. Així funciona la indústria. Doncs es diu La Isla de Amrum. Laia, t'agradaran els paisatges, perquè és un poblet que segons puja la marea és una illa, i algunes hores del dia no ho és. Aneu en compte també l'hora de creuar.
6: Clar.
0: Ets una illa, només una part del dia. Sí que és una pel·li bonica també en aquest sentit. Sí. I la última, la nova de Big Gun.
1: És una pel·lícula que ho és tot, pràcticament. És una pel·lícula que et parla de la creació i és amb gairebé 3 hores de pel·lícula. Això sí, és un repàs a tota la història del cine, començant des dels primeríssims curtmetratges, aquells on algú està regant i llavors ve algú i li trepitja la manguera.
0: És el regador regado,
1: efectivament.
0: El primer gag de la història del cine.
1: Doncs comença amb això, sí. I acaba amb l'època actual. És una pel·lícula que parla sobre això, sobre els somnis, sobre la creació, com si no hi hagués una ciència que ha permès tot això, sinó com si tot formés part des de la ment dels humans i intentant endinsar-se dins del món dels somnis i de la creació. És una cosa fascinant, complicada conceptualment de veure en alguns moments i molt llarga, però si sou amants del cinema, voleu anar a veure a pantalla gran una cosa diferent i única, aquesta pel·lícula, sens dubte.
0: Crec que té l'esperit contrari del que ens deies fa un moment de com treballen les productores de cine, eh?
1: Totalment, de fet és un miracle que aquesta pel·lícula existeixi.
0: Doncs doneu-li suport, si és un miracle, aquesta... El títol?
1: Resurrection, sí.
0: De Vigan, i així descobriu la nova onada de cinema xinès, que no és una cosa cap estranya, sinó gent que fa cine i que fa coses fascinants.

0: dels catalans fan coses.
1: Laura Grau, els catalans fan coses com ara?
2: Els catalans no paren de fer coses.
3: És el que anava a dir, però si està, els catalans pinten ocells a les cases d'hivern.
2: Pinten ocells a les cases ocells. I munten curses antiracistes per tot el país. I aquest any no tindrem només la cursa antiracista de Top Manta a Barcelona, com l'havíem tenir l'any passat, la primera edició, amb un èxit descomunal, sinó que aquest any s'ha obert aquesta cursa 9 ciutats diferents.
3: Bravo!
2: Això és el que ens van explicar ahir a la Sala Oval del MNAC. Mai havia anat a una roda de premsa tan emocionant, tio.
4: Caram.
2: Sí, s'ho van currar moltíssim, la gent de Top Manta. Ells saben també com jugar al relat, com jugar a l'estètica, que crec que ara mateix és molt important. No s'hi valen fer només una roda de premsa, jo què sé, al Col·legi de Periodistes, amb aquella taula blanca, totalment insulsa, explicant, doncs mireu, nois, el dia 13 de juny farem una cursa a Montjuïc i tal. No, no, ells van dir, ho fem per la Porta Gran. Van llogar la Sala Oval del MNAC.
4: Caram.
2: Van convocar els periodistes, creadors de contingut, gent doncs, que li pogués interessar aquesta iniciativa i tal.
3: Sí.
2: I van muntar una mena de performance. Bueno, primer van muntar una roda de premsa molt poc a l'ús, diguem-ne, perquè van fer tota una sessió amb la Judit Pastor, periodista també d'aquesta casa, explicant doncs, quins són els motius pels quals s'ha de fer una cursa antiracista, que també s'han de recordar de tant en tant. Sembla que ho donem per fet. Ah, no, cursa antiracista.
4: No,
2: bueno,
4: i que si no ho fa només parlem de la cursa i per què hem de parlar perquè és antiracista. Doncs mira, parlem.
2: Exacte, que no s'estan donant visats, que s'està deportant a gent, que hi ha un problema de racisme institucional tremendo. I això t'ho expliquen persones que ho viuen, no? I vam fer aquesta primera part com d'una altra vegada sensibilitzar el públic, que en aquell cas era gent de la comunicació, sobre per què és important aquesta cursa, explicant el recorregut de la cursa de Barcelona, que és la pionera, aquest any és la segona vegada que es fa i que aquest any es farà a Montjuïc, 5 quilòmetres, el dia 13 de juny a la tarda a les 6, però la gran notícia d'aquest esdeveniment al MNAC va ser l'anunci d'aquest agermanament amb 9 ciutats diferents de Catalunya, on també s'hi farà una cursa antiracista en diferents dates i que cadascú es muntarà a la seva manera, diguem-ne. O sigui, el que els uneix és el manifest antiracista, que totes corren per la mateixa causa, però diguem-ne que l'organització sí que cadascú fa el seu.
3: Molt bé.
2: Llavors, ho podeu entrar a l'Instagram de Top Manta, on hi ha una publicació on surten les 9 curses, que són a Terrassa, a Sallent, a Sali Girona, a Barcelona, ja l'hem dita, a Sabadell, a la Garrotxa, a Solsona, a Vic i a Manresa, i allà podreu trobar les dates, que són diferents en cada cas, i també les xarxes socials, diguem-ne, diferents de cada territori, perquè allà hi haurà tota la informació concentrada, doncs, per exemple, de la cursa antiracista d'Osona, de la cursa antiracista de Sallent, de la cursa antiracista de Terrassa. Cadascú té una mica el seu mitjà, perquè al final tens públics diferents i el que vols és arribar a la gent d'aquella ciutat perquè hi vagin a córrer, no? I bàsicament us venia a explicar això i que, de veritat, aquesta performance a la Sala Oval del MNAC la vaig trobar molt innovadora, en el sentit de que ells van dir, farem una roda de premsa, però és una mica cavall de Troia, perquè aquí hi haurà un manifest superpotent antiracista dins de la Sala Oval del MNAC.
4: Ja, ja, és que només això ja és increïble.
3: És que és sí. El mateix lloc, per exemple, on hi ha el sopar de gala del Mobile, saps què vull dir?
2: Exacte, clar. Sí.
3: Un lloc molt
4: ocupem
3: institucional.
4: Ocupem els espais, no? També, clar.
2: Sí, la Rosalia presenta el seu disc
3: exacte,
2: allà.
3: Exacte,
2: sí. És increïble. Hi havia també tot d'escoles fent visita del lloc, que a mi això em va semblar superpotent, encara que fos de passada, anecdòtica, de dir, aquí hi ha un institut avui, anant a veure una exposició, i de cop hi ha un acte de Top Manta. I hi havia fins i tot, que això m'ha fet una tendresa, bueno, ja sabeu que a mi em funciona molt, una classe de no sé quina escola, molt petits a més, és que no sé si van tenir 5 o 6 anys, no sé si van entendre res, de la roda de premsa, que havien fet una activitat amb Top Manta i coneixien a les persones que parlaven de Top Manta. I fins i tot van animar-se a fer una pregunta a la ronda de preguntes perquè volien saber si es farien samarretes de la cursa de talla de criatures. Em va fotre una tendresa, vaig pensar, és que això és el que s'ha de fer, collons!
4: Vincles amb la societat real, no? Al final.
2: Exacte, i conèixer iniciatives que et poden realment transformar el cervell quan estàs en una edat encara molt tendra i que no t'entrin idees de odi al diferent, saps? O sigui, és que és l'experiència de tolerància màxima que pots arribar a fer. També molta aliança amb altres col·lectius activistes de la ciutat. Per exemple, recordo molt que a la performance, que era com diferent gent asseguda a la grada onejant unes banderes dels noms de les ciutats on es farien les curses, hi havia gent una mica de tots els col·lectius ara mateix que estan actius a la ciutat. Per exemple, el Xema del sindicat de llogateres, que és aquell noi que volien desnonar al carrer Sant Agustí.
3: Sí, i tant, oient dels experts.
2: Exacte, oient dels experts, ell allà amb la bandera de Solsona, saps? Vull dir que Hi ha aquesta aliança que penso que és molt interessant, que estem en un molt bon moment d'associacionisme i de poder col·lectiu en aquesta ciutat. Tant de bo aconseguim cadascú una mica anar avançant en les nostres lluites respectives, però que sobretot sapiguem que hi ha una interseccionalitat molt extrema i que l'única manera d'en sortir-nos-en és donant suport uns a les iniciatives dels altres. Els mateixos que estàvem en el carrer Sant Agustí, els mateixos que estarem a la cursa antiracista de Top Manta i els mateixos que estarem també a les vagues de mestres de tot aquest mes de maig. I tant de bo cada cop ser més, perquè és que són problemes estructurals que tots s'afecten els uns als altres.
3: Tant de bo que sí.

0: hora de posar-nos una mica crítics, Laia, perquè tornem a parlar d'avions i especialment pot anar bé aquesta època de l'any en què la gent comença ja a planificar o tanca ja les seves vacances i compra bitllets d'avió. Crec que l'espai d'avui pot anar dedicat a aquella gent que diu: si només agafo un, dos cops l'avió l'any, és a dir, dos, quatre vegades, que és una mica, no, clar que l'agafaràs cada dia. Per tant, vull dir, sí, clar, sí, quina excepció és aquesta?
1: Ara veuràs que també hem de relativitzar les coses i també una mica aquest espai per desculpabilitzar o no sentir-nos tan culpables.
0: Dades per prendre millors decisions o, si més no, Laia, decisions conseqüents avui.
1: Mira, podeu seguir un fil de Twitter d'en Raül Sánchez, que ell és periodista canari i coordina l'equip de dades al diario.es, que de veritat ja està superbé aquest fil, i ell explica que publica en el diari una investigació que revela com els jets privats de les grans empreses i fortunes espanyoles van contaminar el mateix que un milió de passatgers, això va ser el 2024 i el 2025, d'acord? I ell comença aquí a donar dades, doncs, als jets privats que s'han analitzat, els vols que es van arribar a executar, les voltes al món, les tones de CO2 emeses, i fins i tot m'agrada una cosa, a mi especialment, sabeu que m'agrada veure una mica posar el dit a l'anafra i saber qui són, no, aquesta penya?
0: Sí.
1: Perquè sempre això té una traducció sovint en coses que nosaltres podem influir. Perquè, per exemple, qui són les empreses que fan servir aquests jets privats, aquests avions? Doncs Mercadona, el Banc de Santander, Inditex, Telefònica, Prosegur, DAM, famílies amb cognoms com Botín, Lau o Riveras, i també figures com en Sergio Ramos, o com el dentista del Joan Carles I, o el fundador de Securitas.
2: El millor de cada casa, eh?
1: Ah, exacte. I és interessant que veiem que Mercadona té dos jets que van doncs fer un milió de quilòmetres. Un milió de quilòmetres, eh? 1.500 vols els dos jets de Mercadona en aquests dos anys. I és que són uns 20 avions només, que són els que més volen, que concentren el 60% de les emissions. En quart lloc hi tenim ni més ni menys que Sergio Ramos, eh? Una sola persona. Quedeu-vos amb aquesta dada.
2: Bravo, Sergio.
1: Molt, molt, molt interessant tot el reportatge que han fet al diario.es, perquè una mica us volia posar context, i és que sabeu que l'aviació global provoca entre el 2 i el 3% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, unes emissions que no paren de créixer, i és que els avions emeten aproximadament 1.000 milions de tones de CO2. I si els estats del món adopten més o menys compromisos, perquè sabeu que han fet els acords de París, etc., doncs l'aviació internacional viu en aquesta mena de llim i no té cap regulació. I a més a sobre es queixen que encara amb la guerra d'Iran els haurien de, doncs, rebaixar encara més exempcions fiscals, perquè estan veient perjudicat el seu negoci. Però és que les aerolínies no paguen impostos pel seu combustible, no hi ha IVA pels vols internacionals, i els vols domèstics de casa nostra tenen l'IVA reduït del 10%. Atenció. Tot això per unes aerolínies que, a més, tenen grans beneficis. L'any 2025, sense anar més lluny, Iberia va fer rècord amb 1.300 milions de benefici, però és que el grup on pertany, que és IAG, on també hi ha British Airways, va fer 3.300 milions de benefici, Lufthansa 2.000, KLM Air France 1.750, Qatar Airlines, rècord absolut, 2.000 milions de benefici.
2: Però és que bé, si tothom s'està fent ric.
1: És a dir, com pot ser que aquestes empreses demanin més exempcions fiscals perquè resulta que per la guerra d'Iran estan tenint problemes, i que a sobre ens sentim nosaltres culpables per agafar un vol de Ryanair quan hem vist, gràcies a la investigació de diario.es, que els jets privats de les grans empreses i fortunes només espanyoles van contaminar el mateix que un milió de passatgers.
2: És a dir, no m'haig de sentir tan malament si faig un vol cada 5 anys per anar de vacances, no?
1: Senta't com vulguis, però el fet és que has de ser totalment conscient que estàs agafant unes empreses que tenen moltíssims beneficis, que tenen exempcions fiscals. És a dir, potser és millor agafar un vol per anar-te'n a Londres, com tu faràs aquest estiu, i després durant l'any lluitar perquè aquestes empreses, perquè hi hagi regulacions polítiques i se'ls treguin aquestes exempcions fiscals.
0: Una cosa hauria d'implicar l'altra.
1: I sobretot penalitzar les grans fortunes que estan contaminant d'aquesta manera.
2: Aquests són els culpables.
1: Però fem alguna cosa, eh?

0: La xarxa.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 4 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. I el Barça jugarà una nova final de la Champions femenina, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 7 del matí i és moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la setmana avui dilluns amb un accident de fa una estona des de primera hora a la ronda litoral en sentit sud, que deixa menys d'un quilòmetre d'afectacions i un carril tallat. Per altra banda, però, tenim una avaria a la C58, en aquest cas a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que també talla un altre carril de circulació i en aquest cas provoca més d'un quilòmetre de retencions. Per altra banda, també ja comptem amb les cues habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat, que deixa retencions de retruc a la ronda de dalt i a la ronda litoral fins a Penitents i fins a concretament la zona de la platja de la Barceloneta. El Llobregat també és una entrada on ara mateix tenim circulació densa però intermitent a la B23, al tram del Papiol, però també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. Per últim, pel que fa al Vallès, congestió habitual a la C59 a Caldes de Montbui, també a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, o retencions cap a Barcelona per la C58 des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I la previsió del temps és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comença una setmana que de moment no ens ha de portar les calors dels últims dies. Per tant, ja aquest mateix matí l'ambient fresquet i amb alguns núvols que a hores d'ara van deixant alguna pluja esporàdica, sobretot a les comarques del Pirineu Lleidatà, també alguna gotellada que es mou a cavall de les comarques de Girona i Barcelona, però podem dir que al llarg d'aquest matí gran part d'aquests núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol, serà una mica més present quan més cap a la costa. Ara bé, compte perquè aquesta tarda el temps canviarà radicalment, sobretot al prelitoral, la Catalunya central, les comarques de Lleida i les del Pirineu, també les de l'Ebre. Ruixats, tempestes calamarsades seran fortes en molts casos, sobretot a l'Ebre i a les muntanyes del prelitoral. I de moment, fins molt entrat al vespre, no arribaran aquests ruixats arran de mar. Temperatura mantinguda. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Israel allargarà dos dies la detenció dels dos integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis o organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels dos activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representants que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. L'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran del conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació tornada de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment un vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a l'AP7 tant al nord com al sud de Barcelona, a la 2 a l'Anoia, a la C65 a la Costa Brava i a la C32 al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac. Els treballadors asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
4: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit. En no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals, demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte.
0: Protesta contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte.
2: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
0: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els

0: on va morir posteriorment. Poc després, es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda hi ha convocada una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. I encara en l'àmbit dels successos, una dona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Es tracta d'una dona de 57 anys que vivia al primer pis d'un edifici al carrer Bonaire. L'incendi va ser de matinada i va afectar el mobiliari del menjador. Els sanitaris van atendre la víctima, però no li van poder salvar la vida. En l'incendi també hi va morir un gos. L'estructura de l'immoble no va resultar afectada. Dos minuts per arribar a un quart de vuit del matí, preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
1: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
2: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
3: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar a vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
1: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
0: Una de les zones més afectades per aquest conflicte és el Ripollès, que afronta amb preocupació el seu futur i temen que afecti la planificació del proper curs, especialment tenint en compte que a la comarca hi ha 4 cases de colònies i això podria tenir un fort impacte econòmic sobre el territori. Ens n'informa la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
4: Al Ripollès, on només hi ha unes 4 instal·lacions d'aquest tipus, l'impacte podria ser especialment notable. És el cas de la Torre del Coll, que dona feina a una 30ena de persones.
5: Nosaltres no som la Garrotxa, que hi ha 30 cases de colònies, però al Ripollès n'hi ha 3 o 4. Una és la nostra, que és la casa colònies Torre del Coll, que pertany a Vestiments Aventura, i que darrere aquesta casa hi pengen 28 persones. Què vol dir això? Que de moment l'any que ve no tenim cap reserva, o gairebé cap reserva.
4: Des de la casa de colònies de la Torre del Coll reclamen un escolta activa, tal com passa amb altres professionals, perquè adverteixen que aquest conflicte podria tenir repercussions greus en el teixit econòmic de la comarca.
5: No se'ns ha escoltat mai, com a autònoms, com a petites empreses. Espero que algun dia o altre doncs, ens escolti com es fa als metges, com es fa als mestres, com es fa als bombers.
4: Malgrat la incertesa d'aquesta situació, Navarro confia que els docents i el govern arribin a un acord que permeti desencallar aquest conflicte el més aviat possible.
0: I a Mataró, a partir d'avui, els alumnes del cicle d'infantil de l'escola Rocafonda faran classes a l'edifici de primària del mateix recinte, després que la matinada de dimecres a dijous va caure una part de la teulada i va obligar a tancar l'edifici. Des de llavors s'ha estat treballant per habilitar les noves aules i també ha calgut modificar les activitats, la programació i la metodologia de les properes setmanes per adaptar-la a les noves circumstàncies. Les famílies continuen en xoc per les greus conseqüències que hauria pogut tenir els fets, tal com explica Jordi Esquerra, membre de l'AFA de l'escola.
6: On hi ha hagut el despreniment és un lloc de pas constant tant per les famílies a l'hora d'entrada i sortida de l'escola com dels infants en el seu dia a dia, no? Llavors, bueno, el fet de veure que és només fruit de la casualitat, que en canvi de passar en horari escolar és passat a la matinada, però que, clar, si hagués passat en un altre moment ens podria haver enganxat a qualsevol de nosaltres.

0: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
1: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de la infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat, de fet, mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació de la Carina Bellver.
2: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Trem, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
3: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
2: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: I l'alberg del municipi de Serós, el Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I avui també us expliquem que un exemplar de dofí llistat va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent de Mataró, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. L'animal està en bon estat i està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
4: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente si se acercan dando a costa son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces, al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
0: Música. 9 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanquiblau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Després d'una primera part sense gols, un doblet de Vinícius va sentenciar a la represa. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
5: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana, porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
0: I pel que fa a la Champions femenina, el Barça jugarà una nova final, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Pajor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
6: Se dice pronto, parece fácil y no lo es. La verdad que es increíble. A donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido. I otro momento especial y único.
7: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olympique de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
0: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrà va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó de la seu del districte. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima al Terrassa amb un gol de Ramon Folk al minut 76. L'acompanyaran el play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Demà a la 1 se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha reformat o ha retornat a la joventut els 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L'Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles a la Noguera en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé, la gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: Es muy pequeño, lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se sentió un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistes, y así que pasan aquesta setmana.
5: Crea un ambient molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes, i a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Propostes en xarxa.
9: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 4 de maig. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge al Clàssic. Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6ª consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 2 concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la setmana amb una avaria a la C58 a la sortida de Barcelona en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i provoca hores d'ara 1 quilòmetre de cua. Per altra banda, ja comptem amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc també a la Ronda de Dalt, fins a Penitents. Al Llobregat ja tenim circulació densa a la B23 des del Papiol i a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca. I pel que fa al temps, comença una setmana que de moment no portarà les altes temperatures i la calor dels últims dies. Aquest mateix matí l'ambient és ja fresc i cau alguna pluja esporàdica, principalment a les comarques del Pirineu Lleidatà i entre les comarques de Girona i Barcelona. Al llarg d'aquest matí, gran part dels núvols es desfaran i fins i tot veurem el sol més present quan més a prop de la costa. I atenció, perquè el temps canviarà radicalment aquesta tarda. S'esperen ruixats i tempestes al prelitoral, a la Catalunya central, a les comarques de Lleida i també de l'Ebre. De moment, fins molt entrat al vespre, els ruixats no arribaran arran de mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suar en titulars. Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre d'altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura amb pallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous que ve a les 11 del matí al ple del Congrés per explicar la situació de la Global Sumut Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà, Donald Trump, ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que, d'entrada, l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà justament en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres mesures inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. I de nou a casa nostra, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de l'R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, es recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus fent el mateix recorregut que la línia R14. I l'operació especial de trànsit d'aquest cap de setmana llarg s'ha saldat amb 2 morts a les carreteres catalanes. Dijous a la nit, un turisme va atropellar mortalment una vianant a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell i dissabte al matí un motorista va perdre la vida en una col·lisió frontal contra un turisme al Brull, a Osona. Durant aquest diumenge també s'han registrat retencions per la tornada a l'àrea metropolitana de 280.000 vehicles. Les complicacions, sobretot, s'han centrat a la P7, tant al nord com al sud de Barcelona, a l'A2, a l'Anoia, a la C65, a la Costa Brava, i a la C32, al Maresme. La plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i els recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Més detalls en aquesta crònica de Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
2: La plantilla de Girona Més Neta comença aquest dilluns un període de vaga indefinit en no veure avenços en la negociació de les millores dels seus contractes laborals. Demanen més rutes de recollida de deixalles, un augment del personal fix, increments de salari lligats als de l'IPC i que deixi de ser obligatori prestar serveis en dies festius. Els treballadors reclamaven que l'Ajuntament de Girona s'incorporés a les negociacions. Aquest els va donar l'opció que el Col·legi d'Advocacia fes el paper de mediador amb l'empresa, una mesura que no van acceptar fins la setmana passada, on després d'una reunió amb l'alcalde Lluc Salelles van acceptar la mediació per intentar desencallar les negociacions del nou conveni i evitar la vaga. Els treballadors alerten, però, que les converses es troben en un cul de sac i que la vaga continua en peu. La plantilla de Girona Més Neta demana que s'incorpori un tècnic municipal a les converses amb l'empresa privada, ja que encara que l'equip de govern no pugui intervenir directament en les converses, consideren que sí que poden fer modificacions al contracte i reorganitzar serveis. Des de l'Ajuntament preocupa que la vaga afecti a Girona Temps a Flors, que arrenca aquest dissabte.
1: I més protestes encara, aquesta vegada contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió, a la Noguera. Un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Pobles Vius per reclamar als ajuntaments que no concedeixin els permisos d'obres. L'acció s'ha fet aquest diumenge a Pedrís, a Bellcaire d'Urgell. Els manifestants han tallat la carretera C53 al quilòmetre 140 entre Bellcaire i Balaguer. La plataforma denuncia l'impacte ambiental i territorial i assegura que la iniciativa no genera consens al territori. La majoria de veïns al voltant de la futura planta no han signat el conveni per a l'ampliació del camí que connectaria amb la carretera i el gasoducte. Ho explica un dels seus portaveus, en Gerard Batalla.
3: I els veïns afectats doncs no estan disposats tampoc ni tan sols a que ja s'eixampli el camí, no? Pensem que és un moment d'apretar, és un moment de mobilitzar-nos i de demostrar que el territori no vol aquesta infraestructura i que no genera consens, no? Que això està sobredimensionat, que això no resol cap problema i que crearà nous problemes, no?
1: Un menor d'edat ha estat detingut aquest diumenge a Barcelona en relació amb la mort d'un home apunyalat al barri del Raval. Els fets van passar al voltant de la mitjanit de dissabte al carrer de la Cera. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una persona ferida greu per arma blanca. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on va morir posteriorment. Poc després es va detenir el menor que hauria estat l'autor de l'apunyalament. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I a Esplugues de Llobregat, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una dona dissabte al matí a mans d'un home en ple carrer al barri de Finestrelles. A més, a les 6 d'aquesta tarda s'ha convocat una concentració davant del consistori per condemnar aquesta mort violenta. La dona va ser apunyalada cap a les 11 del matí per un home que va ser detingut posteriorment. Els Mossos descarten per ara que sigui un crim masclista i investiguen si hi havia relació entre el detingut i la víctima. Arribarem a 7:45 explicant-vos que hi ha preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord del govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. En té més detalls l'Esther Minguell.
4: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
5: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
6: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar vis d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
4: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
1: Les coses de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats sense comptabilitzar els indirectes que ajuden a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia els detalls la Núria Parera del Nou TV.
7: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
8: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
9: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la traveta un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
7: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
1: A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu de la seva zona. La mesura vol reduir el consum innecessari de medicaments i reforçar la prevenció de malalties. La iniciativa, però, obre molts interrogants sobre com s'organitzarà aquesta prescripció esportiva i també pel que fa als recursos amb què comptaran els municipis. Un dels pobles en què es durà a terme la prova pilot és Palafrugell, al Baix Empordà. El director del seu centre d'atenció primària, Joan Bonet, dona detalls sobre com funcionarà tot plegat.
10: El pacient primer ve aquí a l'àrea bàsica, ve a la consulta del metge, de l'infermera o qualsevol professional assistencial. Si té aquells criteris que ens marquen, doncs es podrà derivar i es derivarà a la piscina municipal o a l'àrea d'esports i ells faran donaran l'activitat que creguin més recomanable per aquell pacient.
1: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels seus progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
11: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema DICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
12: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
11: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: L'alberg del municipi de Serós, al Segrià, obre portes avui dilluns per donar servei d'allotjament als treballadors de la campanya agrària. Si bé l'any passat el dispositiu va funcionar els mesos de maig i setembre, enguany ho farà de manera ininterrompuda des d'ara i fins a finals del mes de setembre. L'equipament disposa de 40 places distribuïdes en dos mòduls totalment equipats i la derivació d'usuaris la farà l'Oficina Única d'Atenció a les Persones Temporeres de l'Ajuntament de Lleida. I marxem ara cap a Mataró perquè un exemplar de dofí llistat, ara ho dic bé, va aparèixer mort ahir a la platja de Ponent. Justament això, com us dèiem, al Maresme. Els agents rurals van rebre l'avís i el van treure d'entre les roques. Està previst que el CRAM, la Fundació per la Conservació i la Recuperació d'Animals Marítims, li faci una necròpsia. De fet, el mes de març ja es va trobar un dofí varat nedant amb problemes a la mateixa platja. Lucía Garrido és cap de l'àrea de clínica i rescat del CRAM.
13: Se trata de un delfín listado, que es muy poco habitual que verlo cerca de costa. Generalmente si se acercan dando a costa son animales con problemas porque viven en mar abierto y con grandes grupos. Entonces al tratarse de un individuo solo y aislado, lo normal es que se trate de un animal enfermo, lo cual nos dará los resultados la necropsia. Es lo que se denomina un M1, que es un animal muy fresco, que es muy, muy, muy interesante hacer las necropsias de estos individuos porque arroja muchísima información sobre la especie y sobre las patologías que sufren estos animales.
1: El Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
14: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
1: Pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lió es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patri Guijarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
15: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
16: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. El Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folc al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui, a la 1 del migdia, se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. L'Uni Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet amb una victòria còmoda sobre el Leganés. 89-63 a Fontejau, que desfeia l'empat del partit d'anada. Les gironines van anar per feina i amb un 30-18 al primer quart van obrir unes diferències que no van fer més que ampliar-se durant el duel. Koulibaly va liderar l'equip amb 21 punts i un 32 de valoració. El rival de Girona a semifinal serà el València, amb l'anada dijous al Roig Arena i la tornada diumenge a Fontejau. Enguany, les gironines han superat les valencianes les dues vegades que s'han enfrontat. Mariam Koulibaly agraïa el suport de Fontejau i diu que afronten les semifinals amb optimisme.
17: Me da mucha fuerza para seguir, sobre todo el trabajo que hacer, y estoy muy contenta y orgulloso con afición, hay que seguir siempre, nosotras necesitamos ello para animar mucho. Cada partido es complicado, bueno, cosas que no han funcionado hoy, seguimos trabajando eso para mejorar, cada partido es como final, hay que seguir hasta la Copa, hasta la campeona.
1: Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de L Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: El Gargar Festival de Murals i d'Art Rural ha tornat a transformar el petit municipi de Penelles, a la Noguera, en un autèntic museu a l'aire lliure. Una desena d'artistes han deixat la seva empremta aquest cap de setmana a murs i façanes i sumen ja 163 murals. El festival no només celebra l'art urbà, sinó que també reivindica el món rural com a espai viu d'expressió cultural. És una informació de Lleida Televisió.
1: La importància de la figura femenina al camp, tenir cura del medi ambient i els animals, conscienciar a través de l'art, això és el que han fet una desena d'artistes aquest cap de setmana a Penelles, al Gargar, el que és un dels certàmens més importants del sector.
2: La veritat no ho sé, el que fa especial, però t'ho prometo que un cop aquí et fan sentir molt bé, la gent del poble s'implica molt, et venen a parlar.
3: És muy pequeño, lo hace también muy íntimo. Hace rato vino una persona que dijo, este pueblo es muy, muy pequeño, pero parece que es callejón, es sin salida, porque cada vez que doblas una cuadra te encuentras a alguien más o un mural.
4: Lo que se dio un Hall of Fame, ¿no? De estar aquí entre varios artistas y así sigui pasando esta semana.
5: Crea un ambient molt, molt bonic de comunió entre el públic i els mateixos artistes i, a part, clar, ha servit per... com per potenciar el muralisme.
6: A mi m'ha impressionat molt la motivació que hi ha de tot el poble. Vull dir, jo crec que això és el que el fa més especial. Jo ara, en teoria, ja havia acabat i m'he emocionat a fer un altre personatge.
1: L'organització fa un molt bon balanç d'aquesta edició. El Gargar ja en suma 11 i any rere any la motivació creix. El poble de Penelles en total ja té 163 murals.
0: Falset s'ha convertit aquest cap de setmana en el gran aparador de vins de la DO Montsant i la DOQ Priorat, on s'han fet unes 56.000 degustacions. En aquesta 31a edició de la Fira del Vi, la capital del Priorat ha comptat amb la participació d'una seixantena de cellers que han ofert els seus vins a prop de 30.000 visitants. Música i activitats culturals han complementat la fira que enguany, com a principal novetat, s'allarga fins avui. Fins avui dilluns, amb una jornada destinada als professionals del sector com distribuïdors, restauradors i sommeliers. La trobada reunirà, o ha reunit, de fet, cellers de la DO Montsant i la DOQ Priorat per facilitar contactes comercials i generar noves oportunitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
3: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles caient el sol adormit.
2: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representats. Els activistes continuen a la presó, on mantenen des de dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 4 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, la línia R4 de Rodalies torna a fer el recorregut sencer entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. L'R3 recupera també els trens entre Ripoll i Ribes de Freser, mentre que al sud, l'R15 torna al tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. Aquest dilluns comencen també unes obres a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana de Picamoixons, que duraran 2 mesos. La plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen, amb aquesta aturada, que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. Aprofundirem en aquest conflicte laboral tot seguit en connexió amb la Televisió de Girona. Preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Dels esports, destaquem que el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que podria acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. La victòria blanca fa que el Barça pugui ser campió diumenge, el clàssic. I pel que fa al Barça femení, jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 amb els gols de Salma Parayuelo, Eva Payor i Alexia, que va signar un doblet. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. I en cultura, El Último de la Fila fa vibrar l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts previstos a la ciutat. Manolo García i Quimi Portet han tornat a actuar junts 30 anys després de la dissolució del grup icònic amb un repàs nostàlgic dels seus èxits. El segon concert serà aquest dijous. Passen ara 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és dilluns, i per tant volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments, Enrique, la situació viària és complexa en aquest matí de dilluns, sobretot perquè s'ha produït una avaria de C58 de sortida ben bé a un quilòmetre de la zona del Nus de Llobregat, i això està dificultant molt la sortida per la ronda del litoral, on hi ha 6 quilòmetres i mig de congestió. Si seguim els accessos nord, també tenim aturades a Sabadell cap a Barcelona, uns 4 quilòmetres, també aturades a la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries, i a la C17 a Mollet cap a Barcelona, en el cas de les rondes, molt carregades, sobretot aquestes vies en aquests moments, presenten molts punts de lentitud, i a la P7 a Barberà en sentit Tarragona. Anem als accessos sud per mencionar la 2, entre Cornellà i Molins cap al Llobregat, 8 quilòmetres de lentitud, també complexa l'entrada per la Diagonal, per la B23 i també la sortida en el cas de la C32, a les seves connexions amb la Ronda i les rondes, molt carregades, per tant, matí intens, que esperem doncs, que es resolgui ràpid, però sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
4: I pel que fa a la previsió del temps, encetem una setmana amb la calor a ratlla. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, a hores d'ara, doncs una temperatura que no ha variat gaire respecte als últims matins, per tant, un ambient frescal, però lògicament ja el sol comença a estar a l'horitzó i de seguida va pujant aquesta temperatura. També atenció al llarg d'aquest matí, perquè encara queden alguns ruixats. Aniran caient d'una forma immediata, ja al llarg del matí s'acabaran retirant, però algun ram una mica més important, la immediata hora, hora i mitja, al voltant del Pirineu, sobretot entre el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà. I per una altra banda, alguna gotellada a les Terres de l'Ebre o també cap a l'Alt Penedès, per exemple. Però ja diem, la tendència és que aquest matí cada cop les clarianes siguin més nombroses, per bé que a hores d'ara doncs, el cel està carregat a moltes comarques. Aquesta tarda, soroll, molts trons, moltes tempestes, lluny de la costa, arran de mar. No serà gairebé fins que es faci de nit que arribi algun ruixat, però del prelitoral cap a l'interior i especialment comarques de l'Ebre, comarques de Lleida, comarques de la Catalunya Central i del Pirineu, déu-n'hi-do el sidral que hi haurà aquesta tarda. Atenció, bàsicament, al sud de Lleida i a les comarques de Tarragona, interiors de Tarragona, amb les calamarsades que hi haurà. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Israel allargarà 2 dies la detenció dels 2 integrants de la flotilla retinguts. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. A més, el Ministeri Públic de Tel Aviv no ha presentat càrrecs formals contra ells, però els allarga la detenció acusant-los d'assistència a l'enemic en temps de guerra i prestació de serveis a organització terrorista, entre altres. Els advocats dels 2 activistes han denunciat en la declaració de les últimes hores greus abusos físics als seus representats que podrien constituir tortura, empallisses i aïllament. Abu Keshek i Ávila continuen empresonats al nord de Gaza i mantenen la vaga de fam que van iniciar dissabte. Mentrestant, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, preveu comparèixer dijous a les 11 del matí al ple del Congrés de Diputats per explicar la situació de la Global Summit Flotilla. Mentrestant, continua el frec a frec entre els Estats Units i l'Iran per buscar una sortida diplomàtica a la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha acceptat finalment analitzar la darrera proposta que a Teheran li ha fet arribar en les últimes hores, malgrat que d'entrada l'havia rebutjat frontalment. Entre els punts clau, l'Iran exigeix garanties de no agressió militar, l'aixecament del bloqueig dels ports i vaixells iranians i un nou mecanisme per regular el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. De fet, Trump ha anunciat fa poca estona des de la seva xarxa social una operació per custodiar els vaixells que han quedat atrapats en aquest punt pel bloqueig iranià. Mentrestant, l'Eurogrup té previst analitzar la situació a l'Orient Mitjà en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les. En la trobada, Espanya defensarà aplicar impostos als beneficis extraordinaris que han obtingut les empreses energètiques arran d'aquest conflicte. Sigui com sigui, els impostos són majoritàriament polítiques nacionals i les institucions comunitàries hi tindrien una competència molt limitada. També s'aprofitarà l'ocasió per parlar per primera vegada del paquet de mesures proposat per la Comissió Europea. Entre altres iniciatives, inclou un increment de la coordinació entre estats membres a l'hora d'omplir les reserves de gas. Preocupació de les entitats de lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per l'acord de govern amb la UGT i Comissions Obreres, on es va pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. Tots els detalls en la següent crònica de l'Ester Minguell.
7: Entitats com Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés estan notant ja els efectes de la protesta dels docents de deixar de fer colònies i alerten de l'impacte que suposa pels llocs de feina i també pels alumnes. Escoltem els directors generals de la Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i de Fundesplai, Cristina Rodríguez.
8: Les colònies escolars és un moment privilegiat d'aquestes emocions, d'aquesta sociabilització dels nens i nenes. Perdre això és perdre una component molt important de l'educació dels nens i les nenes.
9: És un espai per conviure, per cohesionar grup, per treballar avís d'autonomia, per conèixer el territori. Aquests nens, aquests infants, durant el curs han de poder gaudir d'aquestes activitats, la qual cosa no vol dir que entenem les reivindicacions que estan havent-hi, perquè creiem que la comunitat educativa ha d'estar valorada a nivell social, però també a nivell laboral.
7: Fundesplai xifra en un 70% l'afectació de les reserves i alerta que perillen 300 llocs de treball. Ja són 770 els centres educatius que han decidit no anar de colònies l'any que ve.
4: I les cases de colònies, lògicament, també es mostren molt preocupades per aquest conflicte. La temporada comença al voltant de l'1 de març i esperen que se solucioni el conflicte entre docents i educació i que no hagin de suspendre l'activitat. A Osona, més de 5.000 llocs de treball directes se'n poden veure afectats, sense comptabilitzar els indirectes, que ajuden, està clar, a mantenir el funcionament d'aquests establiments. Ens n'amplia amb més detalls la Núria Parera des del Nou TV.
10: Es perdran uns 5.000 llocs de treball. Aquesta és la xifra que s'estima en el conjunt de Catalunya si les protestes dels docents per deixar de fer colònies i sortides d'un sol dia a partir del curs vinent tiren endavant. Les reaccions del sector no s'han fet esperar.
11: Està clar que ho entomem amb preocupació. Al final no ens hem d'enganyar, el 50% més o menys de l'ocupació de les cases de colònies d'arreu de Catalunya està directament vinculada amb colònies i sortides d'un dia escolar. Per tant, estem parlant d'una afectació de pràcticament la meitat de les estades que rebem, dels grups de nens i nenes que rebem.
12: El que ja és més difícil d'entendre és que entre iguals, fins que estem iguals com a agents educatius en què busquem el benefici dels nens, que ens fem la travet un dels altres plantejant un boicot. I si aquest boicot va dirigit pels sindicats encara sap més greu, perquè nosaltres també tenim uns sindicats, no?
10: Hi ha cases de colònies que encara no tenen cap reserva per al curs que ve, quan habitualment per aquestes dates ja tenien l'any tancat. D'altres, tot i tenir-ne, poden quedar en paper mullat.
4: El govern vol que l'exercici físic entri de ple en el sistema sanitari. A partir d'aquest mes de maig, els centres d'atenció primària podran prescriure programes d'activitat física adaptats als pacients que seran derivats a un equipament esportiu del territori. La mesura vol reduir medicació innecessària i reforçar la prevenció, però obre molts interrogants sobre organització, recursos i coordinació amb els municipis. En parlem tot seguit amb Francesc Alòs. Ell és metge de família i portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Senyor Alòs, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia. Gràcies.
4: Per què resulta útil ara que els CAP puguin prescriure exercici físic? Quines patologies o situacions de salut se'n poden beneficiar realment?

0: connectar la consulta amb la societat, amb la comunitat. És a dir, que puguem vehicular, això és, com us dic, és una demanda ja de fa molt temps per part dels professionals, que més enllà de donar un consell puguem vehicular aquest pacient a la societat, a la comunitat, al seu gimnàs, al gimnàs, al centre cívic, a la zona pròxima al seu domicili.
1: Aquesta iniciativa tan de sentit comú podria fer-nos pensar que fins ara s'ha estat medicalitzant massa patologies que es podrien potser haver abordat abans amb hàbits saludables.
0: Així és. De fet, el que d'alguna manera pot produir el fet de que no puguem vehicular aquest pacient, és a dir, que li haguem de donar una solució, un tractament a la consulta i que aquest tractament quedi en això, en un tractament farmacològic o en un consell que molt sovint no s'acaba adherint aquest pacient a aquest consell perquè d'alguna manera queda en això, queda en un consell, no? Doncs el gran avantatge podria ser això, aquesta desmedicalització, sempre i quan en puguem aplicar-lo arreu del territori.
1: Francesc Alòs, des de la Generalitat, us han explicat clarament com s'ha d'organitzar el circuit, qui fa què, com es deriva el pacient i com es farà el seguiment d'aquesta persona?
0: Des de el departament el que hem rebut és una informació i una informació via nosaltres ha sigut via correu electrònic a través del grup d'exercici físic. Ens han comentat que és una prova pilot, per tant no pretén, pel que sembla el document, a fer-lo extensiu d'entrada a tot el territori, és a dir, que la gent no cregui que pot anar al seu metge, a la seva metgessa i demà mateix la pot derivar a un gimnàs. No és això, això és una prova pilot, però és cert que el que hem sol·licitat és informació. Hem demanat nosaltres com a societat que volem saber la lletra petita, volem saber operativament com això es pot implementar a la consulta i als diferents centres.
1: Clar, perquè a mi el que em preocupava, a banda de que això pot també sobrecarregar les vostres consultes, és que el programa depèn també de pavellons, de consells esportius, d'equipaments municipals. Si no hi ha un model clar de coordinació, qui assumirà el cost de tot això? I això, si hi ha una predisposició real dels ajuntaments, que també suposo que ja tenen prou feina a vegades amb gestionar els seus equipaments municipals.
0: Hi ha molts interrogants i no només interrogants des de l'àmbit potser més clínic, més sanitari, no? Sinó interrogants administratius, de gestió, inclús de l'àmbit econòmic, de recaptació de tot aquest tema, no? Clar, jo em vull quedar que almenys està a l'agenda del departament. Això és una part molt positiva, que almenys se'n parli, almenys sigui una pretensió, no? Però aquests interrogants són els que tenim i els que ens agradaria poder resoldre.
1: Francesc Alòs, en tot cas, doncs ens quedem amb aquesta afirmació positiva i anirem veient com es va desenvolupant aquest pla pilot i quins resultats té. Gràcies, bon dia per atendre'ns.
0: Moltes gràcies. Merci. Gràcies.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Un quart de nou, novetats a partir d'avui a la xarxa de Rodalies, que encara la darrera setmana de gratuïtat del servei amb la reobertura d'alguns trams fins ara tancats per obres. És el cas de la R4, que torna a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Aquest dilluns també circulen de nou els trens a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Pel que fa a l'R15, al sud de Catalunya, recupera el recorregut entre Reus i Móra la Nova, tot i que encara està tallat el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. En canvi, avui arrenquen unes noves obres a la infraestructura que afecten la R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. Els treballs duraran 2 mesos i, mentrestant, Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Durant aquest període, els trens de l'R13 circularan desviats per Reus, fent el mateix recorregut que la línia R14. I també ho destacàvem en titulars, la plantilla de Girona Més Neta ha començat aquesta mitjanit una vaga indefinida per reivindicar millores en el seu contracte laboral. Tot i el

0: recents avenços, els treballadors apunten que les negociacions es troben en un cul de sac i asseguren que l'empresa no compleix amb el conveni en funció d'una decisió de l'Ajuntament que fins ara no ha participat directament en les negociacions. Anem, doncs, cap a Girona. Allà hi tenim en directe la Natàlia Bonjoc i l'Eduard Llinàs. Està clar, de Televisió de Girona. Bon dia, Eduard. Dóna'ns més detalls d'aquesta vaga que pot deixar el temps de flors una mica tocat, eh?
1: Bon dia des de Girona, on l'actualitat informativa se centra aquí, a la deixalleria, en unes instal·lacions que avui estan sent la seu de les protestes del Comitè d'Empresa de Girona Més Neta, que ha anat a la vaga, una vaga indefinida i una vaga que arriba pressionant al màxim abans del temps de flors, que serà aquest proper cap de setmana. Amb nosaltres hi tenim tota una representació, que ja ho veuen, està repleta de gent que vol, doncs, manifestar-se i reivindicar aquestes millores laborals, i amb nosaltres tenim alguns dels portaveus de Girona Més Neta, en aquest cas en Gregorio Soto. Què tal, bon dia?
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que ha passat? Perquè durant el cap de setmana parlàvem amb Gregorio d'aquestes negociacions, de la bona voluntat que teníeu per arribar a un acord i no tenia que anar a la vaga indefinida, però sembla que un aspecte de, que és l'IPC, no?, ha estat el que ha detonat que al final no es desconvoqués aquesta vaga.
2: Exacte, semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que l'Ajuntament, que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
1: En aquest cas, hi ha perspectives de desconvocar d'aquesta vaga?
2: De moment avui ja tornem a estar reunits a les 5 de la tarda al Departament de Treball amb mediació i amb l'empresa. En principi, si avui arribéssim a un acord, igualment aquest hauria de ser refrendat per la plantilla. El seguiment avui està siguent del 100%. Ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí menys els que estan treballant per serveis mínims aquí.
1: Doncs nosaltres ara doncs els seguirem escoltant. Sí que és veritat que l'alcalde, doncs, ja ha fet una piulada a X, doncs, lamentant aquesta decisió i aquesta situació entre l'empresa i els treballadors, i mentrestant, doncs, evidentment, si el sistema de recollida ja estava generant diferències en els últims temps, doncs imagineu-vos ara amb aquests serveis mínims. De fet, l'Ajuntament ja ha convocat una reunió d'urgència per tractar aquesta vaga i per informar a la ciutadania degudament d'aquests serveis mínims, però mentrestant el que està passant aquí és això, aquesta protesta dels treballadors, que no sembla que estiguin disposats a acceptar menys del que creuen que mereixen.
0: Gràcies, doncs, Eduard. Pendents d'aquesta reunió a les 5 de la tarda amb el Departament de la Generalitat i amb l'Ajuntament. Gràcies, doncs, companys. Per arribar a 8:45 del matí, el Barça haurà d'esperar per celebrar el títol de Lliga després que el Real Madrid hagi guanyat l'Espanyol per 0-2. La derrota agreuja encara més la crisi de l'equip blanc i blau, que encadena la 17a jornada sense sumar els 3 punts. Un doblet de Vinícius va sentenciar el partit a la segona part. El triomf manté els blancs a 11 punts del Barça abans que visitin el Camp Nou, i només un triomf en el Clàssic impediria que els blaugranes es proclamin campions. D'altra banda, la desfeta fa que l'Espanyol pugui acabar la jornada amb només 3 punts de marge sobre el descens. Omar diu que el vestidor ja mira cap al decisiu duel contra el Sevilla.
3: Llevamos ya muchas jornadas sin ganar, pero bueno, creo que las sensaciones son mejores de las que dicen los resultados. A partir de ahí, cuando acaba el partido, los mensajes en el vestuario han sido de ánimo, de ya pensar en la semana que viene. Como he dicho antes a los compañeros, ojalá el partido de Sevilla fuese mañana, porque lo jugaríamos con el alma. Pero bueno, a trabajarlo bien, a saber que es una final, ya no las palabras ya no valen para nada, tocan hechos.
0: El Barça femení jugarà una nova final de la Champions, la 6a consecutiva. Ha obtingut el bitllet amb un triomf sobre el Bayern per 4-2 al Camp Nou. Les golejadores van ser Salma Parayuelo, Eva Peyor i Alexia, que va signar un doblet. La de Mollet eleva fins als 232 gols la seva marca i iguala a César com a segona màxima golejadora amb la samarreta blaugrana, només superada per Leo Messi. La final contra l'Olympique de Lyon es disputarà el 23 de maig a Oslo. Patrick Guijarro Pizarro i el tècnic Pere Romeu analitzen la classificació.
4: Se dice pronto, parece fácil y no lo es, la verdad que es increíble, más a donde lo hemos hecho, como lo hemos hecho, en el Spotify Camp Nou con nuestra gente, que ha sido espectacular toda la gente que ha venido, y otro momento especial y único.
5: Crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocionant.
0: La Unió Esportiva Sant Andreu ha celebrat amb una rua l'ascens a la Primera Federació. L'equip quadribarrat va recórrer els carrers del barri des del Narcís Sala fins a la plaça Orfila, acompanyat per centenars d'aficionats que van voler homenatjar el campió de la Segona Federació. Un cop a la seu del districte, els jugadors van dirigir-se als seus seguidors amb parlaments i càntics des del balcó. I el Reus intentarà acompanyar el Sant Andreu a la tercera categoria estatal. Els del Baix Camp s'han classificat per a la fase d'ascens després de guanyar per la mínima el Terrassa amb un gol de Ramon Folk al minut 76. L'acompanyaran al play-off l'Atlètic Balears, el Poblense i l'Alcoià. Avui a la una del migdia se celebrarà el sorteig de la primera eliminatòria. I victòria del Barça a la Lliga ACB sobre el Gran Canària per 91-69. El triomf manté les opcions de l'equip de tancar la fase regular entre els primers classificats per obtenir un millor encreuament de cara al play-off. Els blaugranes van sobreposar-se a les absències de Satoranski, Veseli i Will Klimburn, que haurà d'estar un mes de baixa, i van encomanar-se a l'encert de Punter i Schengelia per obtenir una valuosa victòria. El nord-americà, amb 23 punts i un 24 de valoració, va ser el més destacat del partit. Amb una victòria més, els de Xavi Pasqual es garantiran el dret a disputar el play-off. El tècnic explica com afronta el vestidor el tram final del campionat.
6: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir bé aquesta competició. Per tant, més enllà avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona i seguirem.
0: El Baxi Manresa s'apropa a la salvació amb un triomf èpic sobre el València. Els del Bages van imposar-se per 104-102 al segon classificat de l'ACB. Va destapar Oba Soan, autor de 30 punts, i que va acabar el duel amb un 33 de valoració. La victòria situa els de Diego Ocampo, 4 triomfs per sobre del descens. Després de la seva dissolució, El Último de la Fila ha tornat a sonar en directe a Barcelona. La banda barcelonina ha retornat a la joventut als 56.000 seguidors que han abarrotat l'estadi olímpic Lluís Companys sota una pluja intermitent que no ha aconseguit, però, aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han delectat el públic amb grans clàssics del seu repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibalicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de El Último de la Fila, després del debut a Fuengirola el 25 d'abril. Barcelona tornarà a vibrar amb El Último de la Fila aquest dijous vinent.

0: I més música encara, perquè Girona ha baixat el taló de les trenes en una edició que ha reunit més de 32.500 espectadors. Buhos, en plena gira de celebració dels seus 20 anys, han estat els encarregats de posar el punt final al festival amb dos concerts a les escales de la catedral. La banda ha combinat grans èxits amb les noves cançons del disc Sempre Dempeus. Amb les entrades exaurides, el grup de Calafell ha convertit la cita en una celebració col·lectiva. El carisma de Guillem Soler ha marcat el ritme amb un directe vibrant i fidel a l'estil festiu de la banda.
1: Perquè és una sort, perquè la motivació la trobo en els meus amics, en el públic. O sigui, jo ahir estava fet pols perquè venia de Mallorca, havíem dormit molt poc, vam agafar un avió a les 10 del matí i havíem anat a dormir a les 3. I és sortir a l'escenari i veure 8.000 tios allà a Calafell cantant i se't passen tots els mals. O sigui, al final, quan fas el que t'agrada... O sigui, el que té que tenir problemes per motivar-se és el que té una feina que no li agrada, no? Però nosaltres som uns privilegiats.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneko?
3: Sí.
2: Temps, sentit.
3: S-E-N-A-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer...
1: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
4: D-E-S-C-O-A-P-A.
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Els carregadors són dispositius essencials que transformen l'energia elèctrica d'una font d'alimentació, com un endoll, en la forma adequada per carregar bateries o alimentar dispositius electrònics. Hi ha diversos tipus, però els més comuns són els carregadors de corrent altern i els de corrent continu. Un detall interessant és que la majoria dels carregadors moderns inclouen un circuit intel·ligent. Aquest circuit no només regula el flux d'energia per evitar que la bateria se sobrecarregui, sinó que també ajusta la velocitat de càrrega en funció de la capacitat de la bateria i les condicions del dispositiu. Per exemple, a molts smartphones, la càrrega ràpida s'utilitza durant els primers minuts, quan la bateria està baixa, però la velocitat de càrrega disminueix quan arriba al 80% per protegir la vida útil de la bateria. Un altre avenç clau és l'ús de carregadors universals amb ports USB-C, que permeten carregar diferents dispositius amb un sol cable. A més, els carregadors sense fil, que funcionen a través d'inducció electromagnètica, s'han tornat cada cop més comuns, eliminant la necessitat de cables, encara que generalment ofereixen una càrrega més lenta en comparació amb els carregadors tradicionals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó melòdica i tranquil·la de Jofre Bardagí amb la col·laboració de Ginestar, Plany al mar.

0: 107.3 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món, a través de radiovilafant.cat.

0: ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alentar, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Ràdio Vilafant.
2: El títol de la cançó és fàcil. Tu, tu, turu. És la nova de Sidarland.

0: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.
1: Que hi ha bellesa en un sense nosaltres. Que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida. La meva gent, la calma en un mal son. Potser no els agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

Ja no sento el tic-tac, ja no sento el tic-tac. He tancat la porta al ritme de la ciutat. Sobre una finestra, amb vistes al mar, per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard. I embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para el món, sentir que es para

0: Maria Lara. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rum a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, una de les membres de la flotilla, ha explicat a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
1: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
0: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol, i també a la C60 a la Roca del Vallès. A banda, també es va normalitzant la circulació, tot i que amb retencions habituals a la C58 a Sabadell, que ha estat afectada per una avaria a primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, el Servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Reobre el recorregut Reus-Mora la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser, en aquest cas de l'R3, i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen també alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per a algunes obres. Paral·lelament, avui també comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders també per obres en aquest tram. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. A les 5 de la tarda d'avui hi ha una nova reunió amb el Departament de Treball i el Comitè d'Empresa per avançar en aquestes negociacions. I pel que fa al temps del dia, comença amb un temps variable i ambient primaveral amb alguns xàfecs, sobretot ara al matí, al Pirineu, Prepirineu i zones de l'oest. A partir del migdia també creixeran nuvolades que deixaran ruixats i tempestes més extenses i localment intenses també, especialment a la tarda i de cara a la nit.
2: Notícies en xarxa.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes.

0: visca la calçotada, collons.
1: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
8: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Elefant, 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els seus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores al dia aquí a Ràdio Vilafant.

Atenció, socis i sòcies de l'associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant. Es convoca la Junta General Ordinària el proper 6 de maig a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cívic Les Mèlies. A l'ordre del dia, la liquidació de l'exercici 2025, la renovació de la Junta, el pressupost i quotes per al 2026 i un espai per a precs i preguntes. Recordeu, per assistir-hi cal portar el carnet de soci. Us hi esperem. Associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Més i més novetats aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Novetats com aquesta de Anita i Shakira, plegades amb aquest Choca Choca.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Posa't còmode, que venen corbes musicals.

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
7: Dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
8: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
7: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb pujats de to i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
8: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: Aquí a Ràdio Vilafant, més novetats i més bona música com aquest tema de 31 FAM. La família.

Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant, els hits, els temes d'èxit que coneixes i els que coneixeràs perquè te'ls punxem ara.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionen el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
4: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Nex, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
5: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
4: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunex.com.
5: Nau Nex, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà. Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
6: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres Lugares de Invierno amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
7: Ràdio Vilafant, 107.3

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a

0: Maria Lara. Nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol, amb la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra hi han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat a dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que s'han localitzat també restes de bales dins del local. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, membre de la flotilla, ha explicat avui a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
1: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
0: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixen el dijous al Congrés per tal d'explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C-17 a Tona deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, a la B-23 a Sant Feliu i també a la C-60 a la Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments l'R2 Sud per una incidència en la senyalització a l'estació de Sitges. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de l'R15, l'R3 i l'R4. Reobre el recorregut Reus-Moralanova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A banda, paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar sense servei en el temps de flors.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
4: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
3: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
4: 21 de febrer, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
3: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
3: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
8: Torna Marta Santos des del seu àlbum Abril amb un nou senzill, Regálame la silla, don't

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Au, au, no siguis així. Recomana la nostra sintonia als teus amics, als teus coneguts. Digue'ls-hi on poden escoltar i trobar la millor música i la millor companyia. 107.3, exacte, la nostra.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
4: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
3: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
4: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
2: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: disco en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Hi ha cançons que tenen una lletra curta. Vaja, que no s'han estirat molt a fer la lletra. I Have a Dream és el tema de Rehappy, Itzy Bootsy.

0: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio La

0: seria l'ara. Més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió presentada aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior ara fa 2 anys. Només un de cada 10 ciutadans creu que la seva veu compta molt o bastant dins de la Unió Europea. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol a la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que sí que s'han localitzat les bales, dins del local. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. N'ha parlat avui a la xarxa Gregorio Soto, portaveu de Girona Més Neta, que ha assegurat que el seguiment és del 100%.
1: El seguiment avui està siguent del 100%, ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí menys els que estan treballant per serveis mínims aquí. Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga, deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
0: A 5:00 PM hi ha prevista una nova reunió amb el Departament de Treball i també el Comitè d'Empresa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Animada la peça de Ela Taubert, Te Prometo.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrar.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua!

0: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609-45-07-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arriba aquesta nova peça musical de Melody. El tema porta per títol Alarma. Entro

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
3: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
5: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb Pujats de To i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
3: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
6: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
7: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
6: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
7: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
6: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
8: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tenis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis.
9: Ràdio Vilafant 107.3.

0: jazz.
1: Ruta 66. Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: La música amb el ritme ara mateix de Manuel Turizo. Per un pendejo no se llora.

0: 107.3 FM.
1: Mango, metele mango. Més ritme a les zones de Ràdio Vilafant FM. Aquí tens Sapo Perro. És una cançó de Marc Lucas i Juan Magán.

El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home. I vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia. Estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, la ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: En català i amb ritme de Fly, Jai Scream i 31 Fam. Aquí tens el seu Dora Yakis.

0: 107.3 FM.
1: Tota la vida perfecta.
2: Entrevistes, actualitat, tot el que vols escoltar, ho tens aquí, a Ràdio Vilafant.

0: Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat dels motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts a la carretera aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps es demana més prudència i consciència del risc. Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i es faran un total de 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també en patrullatge de país. La vigilància reforçarà mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es possessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I Rodalies recupera avui un recorregut sense servei des de fa mesos, el tram de Reus Móra la Nova de la línia R15. Ara bé, Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat al 100%. Ens amplia aquesta informació la Laura Casas de Tarragona Ràdio.
1: Tot i la represa d'aquest tram, continuen alguns plans alternatius de transport, com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, diu que és important reobrir línies, però que l'R15 està lluny de recuperar la normalitat.
2: Amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. És a dir, és important reobrir les línies, no és bo tindre línies tancades, però la R15 no té normalitat.
1: D'altra banda, aquest dilluns, Adif ha començat les obres de millora entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus.
0: I Girona ha despertat avui en vaga d'escombraries per la falta d'acord amb Girona Més Neta. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Ens amplia aquesta informació Pau Villafanya de Girona FM.
3: La plantilla de Girona Més Neta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Més Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
4: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir. I des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. I és el que diem, si som una empresa externa ho som per tot.
3: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
5: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Si tu ja no me quiero ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cançó i tema de Quevedo arriba a aquest argentí amb el seu Ni Borracho.

0: aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca, notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles. Al telèfon 609-45-07-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.
1: Ràdio Vilafant.
0: Fidel al seu ritme i al seu estil, Sebastián Yatra amb Jai Cabalán tenen nova cançó plegats, aquest Cucaracheo.

Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

0: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: A l'Alt Empordà tenim un nou espai per trobar-nos, crear i compartir. Nau Next, un espai versàtil pensat tant en l'àmbit professional com particular.
4: Una antiga nau envoltada d'oliveres convertida en un espai diàfan de 130 metres quadrats amb tot l'equipament per esdeveniments, tallers, classes dirigides, celebracions, reunions d'empresa, càterings, màrquets i exposicions.
3: Ens trobareu al carrer Muga 1 de Vilafant. Més informació al 666 670 988 o al mail info@naunext.com.
4: Nau Next, un nou espai social i cultural a l'Alt Empordà. Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
5: Atenció, socis i sòcies de l'associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant. Es convoca la Junta General Ordinària el proper 6 de maig a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cívic Les Mèlies. A l'ordre del dia, la liquidació de l'exercici 2025, la renovació de la Junta, el pressupost i quotes per al 2026 i un espai per a precs i preguntes. Recordeu, per assistir-hi cal portar el carnet de soci. Us hi esperem. Associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant.
6: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Gaudint a la sintonia de Ràdio Vilafant FM de noves cançons com aquesta nova de Lola Índigo, Lia Cal, Querals, Laoz i Salma. Una pila de gent aquest tema amb tus iniciales. Lola Índigo.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim tot per a tothom.

Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Bon Maria, Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat de motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts ja a les carreteres aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps, es demana més prudència i consciència del risc. Els Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i faran 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també amb patrullatge de paisà. La vigilància es reforçarà també amb mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es posessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C31 a Vilanova i la Geltrú deixa la via completament tallada i es dona pas alternatiu. A banda, també retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, i també hi ha carrils tallats, volíem dir, a l'AP7 a Tarragona, en diversos punts per obres. I a banda, Rodalies recupera entre avui i demà diversos trams també de les línies R15, R3 i R14. Reobre el recorregut Reus-Moralanova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Paral·lelament, avui comença també un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I de fet, Foment de Treball ha elevat a 49.543 milions d'euros el dèficit en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha titllat aquesta xifra com alarmant, profundament indignant i absolutament intolerable. A parer seu, aquesta situació s'ha vist agreujada per una nefasta gestió pública que no es corregeix, sinó que cada cop és pitjor. Davant d'això, Sánchez Llibre ha instat al govern i al conjunt de forces parlamentàries a trobar una solució definitiva i també a crear un organisme capaç de vetllar perquè això no torni a succeir. I més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra de Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió que s'ha presentat aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior que ara fa 2 anys. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei a les portes del temps de flors. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: La millor selecció musical del moment.

0: irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
1: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
0: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
2: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
3: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
0: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles bressol de Catalunya.
2: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
0: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues del Llobregat aquest cap de setmana estigui vinculat al jihadisme.
2: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
0: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals els inaugurarà un programa que compta amb un gran nom, amb grans noms volia dir, com Teodor Corrensis i Simon Radel.
0: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de la Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
4: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
0: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si aquestes pluges han d'anar a marxar. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 3 minuts de les 2.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit en inversió pública d'infraestructures acumulat els darrers 16 anys a Catalunya i per això reclama unitat als grups parlamentaris per tal de crear un front comú a Madrid que la reclami. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
1: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
7: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
0: Tot plegat justament el dia que el servei de Rodalies i Mitjana Distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
8: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
0: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13 en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
9: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 7:45, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
10: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
9: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
6: Notícies en xarxa.
0: Atenció a aquestes xifres. Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
3: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
13: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
0: Tot plegat en un context de crisi internacional marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Justament atrapats en mig d'aquest conflicte estan els membres de la flotilla. En aquests moments estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saïf Abukeshek, i del brasiler Thiago Ávila. Els acusen de vinculació amb Hamas.
2: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusa de terrorisme d'Israel cap a Budapest només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
14: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
2: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva parella, la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas. La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama. Tot i això, l'exministre afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
15: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
16: No conocí ninguna.
15: ¿Con anterioridad?
16: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
15: ¿Si había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
16: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
0: L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill en signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
2: Aurora Carbonell, Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
0: 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
2: Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà en les pròximes hores.
0: Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol, reclamant un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Vinguell, bon dia.
17: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
18: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
17: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
0: Doncs no deixem les aules perquè alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. Han començat avui, de fet, és la primera primera vegada que es duen a terme aquestes proves que estan organitzades pel Ministeri d'Educació.
2: I l'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i també la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.

0: Tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets, les darreres hores, ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1: Cap a 2:15 de la matina, del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
2: Sentí jaleo, me asomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca y nada más.
3: Cada dos por tres hay follón. Como esta noche, vaya.
1: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
0: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs de l'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
4: L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
0: Doncs justament el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents al cap de setmana, un d'ells aquest que ara mateix escoltaven. El PP demana que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern en relació a aquests incidents. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
6: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
5: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
7: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
5: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: Passen 20 minuts a les dues, Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat els comptes bianuals en positiu i impulsa un projecte per una nova ordenació del recinte. Uau, Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
8: Els membres del patronat de la Fundació La Fira de Lleida han anunciat el nou encarregat de liderar la institució, Eduard Martín Lineros, enginyer en informàtica que compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit tecnològic i guardonat amb diferents premis. I és l'actual director de 5G a Mobile World Capital Barcelona. També han explicat que s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'han presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de més de 116.000 metres quadrats. El futur espai preveu 4 pavellons de 5.000 metres quadrats, un pavelló zero, entre altres zones, que entraran en concurs a la seva ordenació, com així ha explicat el PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa.
9: La primera fase és la fase de solvència. Diferents gabinets es presenten i acrediten la seva solvència professional i una comissió, la comissió de contractació de fira, valorarà quins són aquells 5 gabinets que han

0: presentat millors condicions.
1: El projecte amb una inversió global estimada de 100 milions d'euros es desenvoluparà en diverses fases durant els pròxims anys.
2: Doncs no deixem les fires, perquè el Solsonès celebrarà enguany la seva segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va ser per les protestes dels ramaders i enguany per responsabilitat sanitària a causa de la incidència de la dermatosi nodular contagiosa. Solsona FM, Roser Clotet.
3: Aquest matí s'ha presentat el programa de la 73a edició, que arribarà el cap de setmana del 16 i el 17. Triplicarà la presència de cavalls i ampliant de 16 a 20 els corrals d'ovelles presents al certamen. També creixerà la mostra de tractors i eines agrícoles d'època, que arribarà als 600 metres quadrats. Tot plegat es complementarà amb una exposició fotogràfica sobre la transhumància, la presentació d'un llibre i una taula rodona sobre el futur dels pastors a banda de les passejades a cavall. El Consell Comarcal del Solsonès és l'entitat organitzadora. La seva presidenta, Claustre Sunyer, manifesta el seu suport al sector ramader.
4: Les ganes i l'interès és que la fira torni a recuperar les vaques, com dèiem, però clar, també entenem el que ha patit el sector aquests dos últims anys i, per tant, també ens hem de posar la seva pell.
3: Maquinària agrícola, automoció, empreses, artesans i entitats sumen fins a 138 expositors. El programa d'activitats paral·leles tindrà com a protagonista la música en directe a la plaça de Sant Isidre i la gastronomia local.
2: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
6: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
5: El compositor nord-americà Eric Whitacre, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
2: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
7: Bon dia. Sí, es va imposar per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
8: Un moment per sentir orgull, perquè al final... Jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
7: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat contra Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin encara el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb la derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens a l'espera del partit del Sevilla. Ramon Terrats, jugador blanc i blau, valorava el partit.
9: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a porteria, ens falta doncs ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
7: I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off de tant d'ascens a Primera Federació com a Segona Federació. A l'ascens a Primera Federació hi ha el Reus com a únic català, ha quedat aparellat amb l'Ourense. En l'ascens a Segona Federació encara no hi ha els equips classificats, de moment només

0: Prat del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Esparta Girona ja és a semifinals del play-off pel títol. Ahir superava el Leganés a la tornada dels quarts de final i s'enfrontarà dijous al València Bàsquet a les semifinals. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Esparta Girona.
1: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit, i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part, quan ja el resultat era favorable, com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
0: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
5: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
4: Un impuls.
5: Un refugi.
4: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
5: I fer-se sentir.
4: Això és el que volem que sigui l'alenada.
5: Ens acompanyes?
6: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
8: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Propostes en xarxa.
9: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar a la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
3: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
10: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
2: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i ha creat 10.000 llocs de treball. S'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
11: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu segons la qual un de cada quatre catalans argumentaria la despesa en defensa. El vicepresident augmentaria, volíem dir, la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
12: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
2: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
11: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
2: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte estigui vinculat al jihadisme.
11: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
2: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
11: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com Theodor Currensis i Simon Radel.
2: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
0: Va imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
2: I fem un cop d'ull al temps, volem saber com han d'evolucionar les pluges que ens afecten a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació. Sònia Kerr passa en 3 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures acumulat els últims 16 anys a Catalunya. Uns diners que haurien de destinar-se a prioritats com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. La patronal reclama, per això, unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
15: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
14: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
2: Tot plegat el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre, això sí, tímidament, la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal. s'atura el Harry. Així tot, malgrat aquesta recuperació, en diversos punts hi ha limitacions a velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La Nova Ràdio de Reus, David Fernández.
16: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
3: Notícies en xarxa.
2: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que aprofita el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya. L'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
18: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
17: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
2: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, ho diu una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra es dispara fins al 40% entre els joves de 18 a 24 anys i forma part d'un estudi d'opinió que s'ha fet en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. S'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya, de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
19: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
12: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
19: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
2: Anem ara fins a Madrid perquè l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat davant el Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
11: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
20: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
21: No conocí ninguna.
20: ¿Con anterioridad?
21: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
20: ¿Si había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
21: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a ver con frecuencia a Coldo.
11: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
2: Falten 20 minuts per les 3. Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
4: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
1: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
2: Atenció a aquesta xifra. El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga ara a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, és a dir, aquells que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellbé.
14: Bon dia. Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el registre civil digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però per contra impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
22: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats.
14: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Preocupació pels incidents violents registrats els darrers dies a Catalunya. Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Abarta.
23: Cap a 2:15 de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
24: Sentí jaleo, m'assomé al barcó. Estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no lo veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
25: Cada dos por tres hay follón. Como esta noche, vaya.
23: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
2: Mentrestant, el govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat aquest dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior com l'alcalde de la ciutat demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i els discursos d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
26: L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
2: Precisament, el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents succeïts aquest cap de setmana. El Partit Popular demana que comparegui el president al Parlament. Esquerra, de la seva banda, ha demanat informació al govern. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
5: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
0: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
6: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
0: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
2: Passem avui també per les Terres de l'Ebre, ja que la Fira de l'Oli torna aquest cap de setmana a Jesús, al Baix Ebre, amb una bona perspectiva gràcies a l'excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% d'expositors vinculats a l'oli al pavelló final. Canal T, Dani Camacho.
7: La programació de la fira inclou també activitats per posar en valor tota la cadena de producció, des del conreu de l'olivera fins a la comercialització, amb la participació de cooperatives i productors locals. La fira se consolida així com un espai de promoció econòmica i cultural al voltant de l'oli, amb una campanya que enguany arriba amb bona producció i previsions positives per al sector. Ho explica el president de la fira, José Ramón Vallés.
8: Ha millorat en el sentit més expositors, més oli. Si normalment teníem una participació al tas dels olis sobre 40 mostres, enguany hem arribat a les 60. Això què vol dir? Que la collita ha anat bé. O sigui, la fira és oli. Si la volguéssim fer més àmplia, potser llevaríem el valor a l'oli.
7: El certamen manté el seu caràcter professional i festiu amb jornades tècniques dedicades a noves vies de negoci com l'oleoturisme, la gastronomia i l'exportació, així com demostracions de maquinària agrícola i la participació d'entitats del territori.
2: L'actualitat local ens porta avui també a Girona, que s'ha despertat amb vaga d'escombriaires a causa de la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La plantilla de Girona Besneta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Besneta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
10: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir, i des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
9: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
2: I en relació encara als residus, Manresa és una de les ciutats de Catalunya que més recicla. La capital del Bages ha passat de recollir un volum del 27% de residus a superar el 71% de recollida selectiva en només 3 anys. L'alcalde Marc Aloi ho atribueix al nou model de contenidors tancats. Ràdio Sallerona, Pardo.
12: La clau de l'èxit ha estat el nou sistema de contenidors tancats pels veïns i el porta-porta per les botigues i equipaments, una estratègia que ha permès buidar l'abocador de forma dràstica. Si el 2023 s'hi enviaven més de 1.600 tones mensuals, ara la xifra s'ha desplomat fins a quedar per sota de les 600. L'alcalde, Marc Aloi, treu pit d'aquestes dades.
13: Gairebé podem afirmar, i no tenim les dades ara comparades a totes les ciutats del país, però gairebé segur que som la ciutat gran del país que més recicla.
12: Aquest canvi no només beneficia el medi ambient, sinó també la butxaca dels manresans. L'Ajuntament s'ha estalviat uns 800.000 euros que haguessin repercutit en els ciutadans. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, posa el model de la ciutat com a exemple per la resta de poblacions catalanes.
15: Manresa s'està convertint en un referent amb les grans ciutats de com s'han de fer les coses. És un canvi complicat, porteu un any.
12: Tot i això, les dades encara poden millorar i Manresa començarà a multar les llars que no reciclin amb una penalització de 88 euros.
2: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whittaker o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
17: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
16: El compositor nord-americà Eric Whittaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodore Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
2: I abans dels esports, escoltem com ha anat el concert de l'Último de la Fila, 30 anys després de la seva dissolució, han tornat a sonar en directe a Barcelona. I ho tornaran a fer, serà aquest dijous vinent, en una segona cita, també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: 56.000 seguidors han omplert de vessa a l'estadi sota una pluja intermitent que no ha aconseguit aigualir la festa. Manolo García i Quimi Portet han deleitat al públic amb grans clàssics del repertori com Insurrección, Aviones Plateados o la mítica i antibelicista Querida Milagros. Aquest ha estat el segon concert de la gira de retorn de l'Último de la Fila després del debut a Fuengirola el 25 d'abril.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
2: Bon dia, sí, va imposar-se per 4-2 al Bayern de Munic en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lyon de l'ex-tècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se novament amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ja ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off en descens a primera i a segona federació. A primera federació hi ha el Reus com a únic català intentant doncs aconseguir aquesta categoria. Ha quedat emparellat amb Osasuna. En la fase d'ascens a segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places s'hauran d'acabar aconseguint en l'última jornada i es les jugaran Hospitalet Vilanova i Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana s'enfrontarà al vencedor de la fase gallega. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a semifinals del playoff del títol, va superar en la tornada dels quarts al Leganet. El Leganés ja ara s'enfrontarà a les semifinals al València Bàsquet. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
4: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part quan ja el resultat era favorable com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
2: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
1: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, puntuals com sempre a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Diners que caldrien per assumir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre és president de Foment.
2: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: I Catalunya, que aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball, s'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta, precisament del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
3: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat avui els comptes bianuals en positiu. Martín és l'actual director del 5G Mobile World Capital Barcelona. Avui s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'ha presentat també el projecte per transformar el recinte firal, que inclou l'ordenació urbanística de 116.000 metres quadrats. I un altre equipament, el Palau de la Música, oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com el del compositor coral nord-americà Eric Weintraub o els directors Theodore Currensis o Simon Rattle. I el Barça tornarà a ser la final de la Lliga de Campions femenina. Va imposar-se a un 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant del Camp Nou. Les blaugrana jugaran la sisena final consecutiva i serà el 23 de maig a Oslo.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Catalunya aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball, s'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Urramancón informa de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i també Sabadell. L'informe presentat per la Cambra qualifica la facturació de les empreses amb tecnologia d'ús potencial militar amb 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra els propers 5 anys. Jaume Duch, que és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
1: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
0: El servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament avui la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar l'anunciada normalitat. I primer dia també amb incidències en el servei alternatiu d'autobusos per les obres de la línia R13 entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders. Usuaris de l'estació de Valls han expressat avui les seves queixes i resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la Plana, Pica, Moixons i Sant Vicenç. Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera. El govern descarta que l'assassinat d'una jove Esplugues de Llobregat el dissabte sigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs d'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les 6 de la tarda a les portes de l'Ajuntament. I acabem parlant de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, que torna aquest cap de setmana a Jesús amb una bona perspectiva gràcies a una excel·lent campanya després de la sequera. La 31a edició consolida l'esdeveniment amb una participació destacada del sector, amb 60 mostres presentades al concurs d'olis i una presència del 50% dels expositors vinculats.

0: l'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: I més música, més emoció, més sensacions, tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: dissabte 9 de maig arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilar ovelles, treball de la llana i serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular.
1: A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors. El llop, presentació de l'Associació per a la Ramaderia Extensiva de l'Alt Empordà a càrrec de Víctor Rojas i presentació del llibre Esquelles, de Jordi Nierga.
0: I per acabar el dia, xarangues al carrer amb Pujats de To i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro.
1: Dissabte 9 de maig, quarta fira de la transhumància Mollet de Peralada. No t'ho perdis.
2: Dissabte 9 de maig arriba la Fira d'Ocasió, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tenis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira d'Ocasió, Energia i

0: música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no s'atura.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, gra de sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, gra de sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, gra de sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, gra de sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: 107.3 FM.
1: L'Álvaro Soler aquí ha col·laborat amb l'Alfred García dins d'aquesta proposta musical que escoltem des de la ràdio que es diu Estrella. Ara que estem sent...

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat.

0: FM.
1: El programa internacional continua ben viu amb nosaltres, amb Ràdio Vilafant, amb tota aquesta fórmula que ens arriba cada setmana plena de novetats. Medusa, Henry, Camamail, amb aquest Don't Wanna Go Home.

0: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
1: Ja sigui al cotxe, o a casa, o treballant, ja saps que si sintonitzes la nostra emissora, nosaltres et posem el ritme i tu només t'has de deixar.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: El meu aniversari serà irrepetible.
3: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
4: Aquestes vacances seran irrepetibles.
5: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
4: Això sí que serà irrepetible.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
5: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.
7: Ah, no, va a ser ello. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello.

0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: No deixem de sorprendre't aquí amb la música i tampoc nosaltres ens deixem de sorprendre de la qualitat de la música que ens arriba aquí a la nostra discografia.

0: de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves d'entre 18 i 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat entre el 23 de març i el 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant les amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
1: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
0: I els membres de la flotilla Global Summit estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila, a qui acusen de vinculació amb Hamas. Des de Creta, una de les integrants, Sofia Peris, ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abukeshek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
2: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
0: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. Segons fonts exteriors, el cònsol espanyol a Tel Aviv ha visitat avui a Abukeshek i ha pogut parlar amb ell. I alumnes de 6è de primària d'una 50ena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es fan aquestes proves organitzades pel Ministeri. L'objectiu és analitzar cada 2 anys el grau d'assoliment de les competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada al mercat municipal a una empresa de la qual era soci. Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho ha fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de primera hora del matí fins a l'últim minut del dia, la música que vols escoltar sempre sona aquí en el 107.3 de la FM.

0: El meu aniversari serà irrepetible.
1: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
2: Aquestes vacances seran irrepetibles.
3: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
2: Això sí que serà irrepetible.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
6: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
5: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
6: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Dissabte 9 de maig arriba la Fira Educació, Energia i Jardí de GRB Power Products. De 10 del matí a 6 de la tarda, vine a descobrir grans ofertes en generadors, maquinària de jardí i motobombes. Trobaràs unitats noves, descatalogades i de demostració amb preus especials. T'esperem a GRB, camí de la Bòbila sense número, a Santa Llogaia Tàlgama, davant del club de tennis. I a més, gaudeix de la nostra food truck mentre visites la fira. Fira Educació, Energia i Jardí, el 9 de maig. No t'ho perdis!
2: La seva veu no necessita gaires presentacions. Us parlem d'en Justin Bieber amb el seu Daisies.

0: al Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Si estàs buscant el millor ritme, ja saps que amb nosaltres el trobaràs. El millor ambient i també la millor selecció. T'has quedat

0: matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid i amb alegria. El año se le hizo la...

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.
1: Non parlo americano. Aquesta cançó és de producció de Juan Magán amb la veu de l'Erika.

0: ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem cada dia.
2: Me duele l'alma.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
8: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
9: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
8: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
9: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
10: Ràdio Vilafant.
1: Doncs sí, els Exceni, que tornen a estar amb nosaltres en aquesta fórmula, ara amb aquesta proposta que es diu Planeta de Agostini.

0: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: detrás.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: I aquí continua el ritme. Segueix la millor música. Segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Taqui, taqui, Tectronic, vinga, ritme, pugem les revolucions.

0: A hores d'ara comença un minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat davant la Casa de la Vila per expressar el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una jove ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer Joan Miró, on la víctima va ser atacada per una arma blanca. Segons fonts policials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir, i l'actuació coordinada de policia local i els Mossos va permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. I Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
1: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar. I és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
0: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector. I Carlos Garaycoetxe, el primer president basc després del franquisme, mort avui als 87 anys, segons ha informat EFE, citant fonts de la família. Nascut a Pamplona el 1938, va ser president del govern basc entre 1980 i 1985 amb el PNB. Després va trencar amb el partit i va fundar Eusko Alkartasuna, avui integrant de EH Bildu. El seu mandat es va caracteritzar per la recuperació de les institucions autonòmiques basques i el desplegament de l'Estatut d'Autonomia. 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV. Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat encara el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà les properes hores. I una interna va morir diumenge a la presó de Ponent, segons ha avançat el Caso i ha confirmat fonts del Departament de Justícia, tot i que es descarta el suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa. Fonts penitenciàries, apunten que la dona podia haver-se introduït al cos o ingerit un embolcall de droga que s'hauria trencat, segurament, diuen, al seu interior.

0: Atenció, socis i sòcies de l'associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant. Es convoca la Junta General Ordinària el proper 6 de maig a les 5 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cívic Les Mèlies. A l'ordre del dia, la liquidació de l'exercici 2025, la renovació de la Junta, el pressupost i quotes per al 2026 i un espai per a precs i preguntes. Recordeu, per assistir-hi cal portar el carnet de soci. Us hi esperem. Associació Gent Gran Clau de Sol de Vilafant.
1: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant FM. Encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pot escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Maroon 5, Felisa. Aquí tenim el seu Princeless.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Si t'agrada la música, de veritat, aquesta sensació que tens ara mateix és exactament per això, perquè t'agrada la música i perquè aquí tenim una molt bona selecció musical.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Serà irrepetible.
2: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
3: Aquestes vacances seran irrepetibles.
4: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
3: Això sí que serà irrepetible.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: J.C. Reyes, Morat i Quevedo aquí a Ràdio Vilafant amb aquesta nova proposta que es diu Des de Cero.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 21 de febrer, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 28 de març, Bel Contes. 18 d'abril, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me?

0: de Vilafant arribant a tots els racons del món.
1: Oh yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon ritme des de Ràdio Vilafant FM amb aquesta proposta de Bachad i Davido amb aquesta Wala Wala.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. Divendres 8 de maig, presentació del llibre Tres lugares de invierno, amb Juan Miguel Guirao. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: I és aquí, a Ràdio Vilafant, tens un catàleg extens de música, d'actualitat i de grans èxits que anem compartint al llarg de les 24 hores del dia. Música com la que escoltes.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flex.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit dos pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia... Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, al telèfon 609-45-07-41. Excursió a Castella i Lleó, de l'11 al 15 de maig, amb Clau de Sol.
4: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: família amb aquest tàndem. Música alegre, música amb bon rotllo des d'aquí, des del 107.3 de la FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no...

0: Caixa Vespre amb l'Ali Giner.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
2: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
2: En diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
1: La Nova Ràdio, David Fernández.
4: Per ara hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
1: José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: En l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de solución?
6: No conocí ninguna.
5: ¿En la anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
5: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia acuerdo.
1: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat.
2: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil lligadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa. Joaquim Muriac és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
7: I el mateix concert inaugural que tindrem a aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us he mencionat.
1: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
8: Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a de consecutiva a la capital noruega. Les jugadores entrenades per Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les de Pere Romeu completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte, dia 16, i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable i, de fet, a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit aquestes tempestes ens abandonaran. Quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, la circulació en general va millorant força, ja queden poques vies aturades, però una de les poques que encara resisteix és l'autopista AP7, i és per un accident que hi ha hagut a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, fins que entre Barberà de Vallès i Santa Perpètua, en sentit nord, en sentit Girona. Hi ha dos carrers tallats, i tot i que això, que el trànsit ja va davallant, doncs aquí encara no millora el trànsit. Aquí, de fet, hi ha uns 5 quilòmetres ben bé de lentitud i retenció, 5-6, vaja, entre Sant Cugat i aquest punt de Santa Perpètua, tot plegat en sentit nord. També a lateral, la B30, molt carregada, des de, sobretot, de Bellaterra fins a Barberà del Vallès, en aquesta mateixa direcció. Pel que fa a la resta de vies, el trànsit, com dèiem, ja va millorant. Queden algunes aturades, algunes zones amb cert volum de trànsit, des del cas de la C60 a Argentona, en sentit Mataró, la C58 a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, o també l'autovia 2, al tram de Cornellà, tant d'entrada com de sortida a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. I és que denuncien que DIF i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya, una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
0: La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Beibé.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del pla de Rodalies.
0: Tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
4: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La Nova Ràdio, David Fernández.
7: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
0: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13, en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 7:45, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
9: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs, això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament, i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
8: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida per Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaikoetxea a l'edat de 87 anys.
4: Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu, considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna. El 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern, després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
0: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca del Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
4: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Del Dama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
10: ¿Conocía usted ya la oferta de solución?
11: No conocí ninguna.
10: ¿En anterioridad?
11: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
10: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
11: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
4: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com el cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
0: I encara sobre possibles irregularitats en l'àmbit polític, l'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
4: Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
0: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
12: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
13: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
12: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs en aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió.
4: La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea, residents a Catalunya de 18 anys o més.
0: Marc Pijuan.
14: També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
15: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents provenents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans de forma molt majoritària esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
14: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
0: Mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
4: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
16: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
4: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. Una jove ha resultat morta aquest matí. L'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
17: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
18: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
17: Tant des de l'Ajuntament com des del govern, amb el conseller Dalmau avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
0: Encara en successos, els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits aquesta matinada al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on ha passat els fets ja havia estat tancat per funcionar com a

0: Vi que se discutía, pero no los veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca, y nada más.
1: Ya dos por tres hay follón, pero como esta noche no vaya.
2: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
3: Els dos successos han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents del cap de setmana i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
4: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
5: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
4: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
6: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
4: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
3: Més coses, la plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles bressol de Catalunya. Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell.
7: Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
8: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
7: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig, el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
3: Doncs encara en l'àmbit educatiu, alumnes de 6è de primària d'una 50ena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es duen a terme aquestes proves organitzades pel Ministeri d'Educació.
9: L'objectiu és analitzar cada 2 anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
3: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currensis i Simon Rattle. David Navarro.
10: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrandez, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
11: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'interès intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us he mencionat.
10: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran

també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça jugarà una nova final de la Champions. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Ho farà a Oslo després d'imposar-se per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple fins a la bandera. Serà el 23 de maig a la capital noruega que el Barça s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia Putellas de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat a Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol diumenge. Aquest diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb aquesta derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens, però podria acabar a 3 si avui el Sevilla guanya el seu partit davant la Real Societat. Ramon Terrat, jugador blanc i blau, valorava el partit.
4: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a porteria, ens falta doncs ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
2: I l'Ourense serà el primer rival del Reus en la fase d'ascens per pujar a Primera Federació. L'anada jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. I pel que fa a la fase d'ascens de Segona Federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec, amb el partit de tornada que pot ser decisiu a Catalunya.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
5: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
6: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
7: El meu aniversari serà irrepetible.
8: Aquest cap de setmana serà irrepetible.
9: Aquestes vacances seran irrepetibles.
10: Si us plau, donem importància al que realment és irrepetible. Del 7 al 9 de maig, Expo Fira de Vehicles d'Ocasió de Ford Garatge Central. Més de 50 vehicles de quilòmetre zero i d'ocasió, tots amb finançament a mida i entrega immediata.
9: Això sí que serà irrepetible.
11: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
12: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
13: Ruta 66. Oh yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
14: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
15: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
16: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa cada vespre amb l'Ali Giné.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya, acumulat en 16 anys. Jordi Fortià.
2: Segons l'estudi, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. És que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
3: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes. El Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: Rodalies i mitja distància comença a reprendre tímidament la normalitat amb la recuperació de la R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
2: Als diversos punts encara hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
1: La Nova, Ràdio David Fernández.
4: Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions.
1: José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
2: A l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, i nega haver-se encarregat personalment de la contractació.
5: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
6: No conocí ninguna.
5: ¿Con anterioridad?
6: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
5: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
6: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
1: Tarda de concentracions per condemnar l'homicidi d'una jove aquest cap de setmana, Esplugues de Llobregat.
2: Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir per desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment dels discursos d'odi a les xarxes.
1: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
2: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Urià, que és el president de la Fundació FEO Català Palau de la Música Catalana.
7: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
1: I en esport, Jordi Cervantes, Oslo espera el Barça.
8: Les blaugranes jugaran la seva 7a final de la Champions femenina, 6a de consecutiva a la capital noruega. Les de Pere Romeu continuen dibuixant l'opció d'aconseguir el ple de títols després d'aconseguir la Supercopa i la Lliga. Les jugadores culers completarien el pòquer si guanyen la final de la Copa de la Reina davant l'Atlético dissabte dia 16 i si s'imposen en la final europea a l'Olímpic de Lió una setmana després, el 23 de maig.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un temps amb reguitzell de xàfecs, de tempestes, de temps molt variable, i de fet a gairebé tot Catalunya com a mínim s'ha mullat el terra, però sens dubte ha estat en algunes contrades de l'Ebre i sobretot de la Catalunya central, on les tempestes ja han anat descarregant amb moltes ganes. Les més destacables s'han produït a la Conca de Barberà, en alguns indrets de l'Urgell, entre l'Anoia i el Bages, també a Osona, o algunes tempestes cap a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, en aquests indrets, amb alguns grans de calamars. Al llarg del que queda d'aquesta tarda encara quedaran alguns ruixats isolats, fugaços, els més importants a les comarques del prelitoral, i també d'altres entraran per les comarques de Ponent. En canvi, aquesta nit, aquestes tempestes ens abandonaran, quedarà un ambient força humit amb boira a la Catalunya central ja el dimarts al matí, també a les comarques del Pirineu, i una altra vegada a la tarda del dimarts se'n tornem amb les tempestes, les més fortes a les comarques de Tarragona i de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació que cada cop va millorant més, ara ja amb poques dificultats, ens quedava l'autopista AP7 afectada per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit nord, en sentit Girona. Finalment, els vehicles s'han pogut retirar, és a dir, ja estan tots els carrils oberts, i això ha determinat, doncs, que a poc el trànsit vagi estirant, sobretot per davant. Per darrere, la zona de Sant Cugat, sobretot Sant Cugat de Vallès fins a Bellaterra, aproximadament, encara va força aturada en aquesta autopista AP7 i també, de fet, en el seu lateral, especialment el tronc central, en aquesta zona en sentit Girona. A la resta de vies, poca cosa més, no hi ha massa problemes a destacar, únicament alguns punts d'intensitat de lentitud a les dues rondes de Barcelona en sentit de Trinitat, la ronda de Dalt, per exemple, entre Sarrià i Sant Gervasi, i la ronda litoral entre Zona Franca i Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Foment del Treball xifren gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures de Catalunya acumulat en 16 anys.
4: Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat, entre elles l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Pla de Rodalies. I és que denuncien que Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Una demanda que precisament coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància avui amb la represa a la línia R15.
0: La patronal reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Carina Bebé.
5: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària, i és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari, i és que en aquests darrers 13 anys Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
6: Instem el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
5: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC, i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
0: I tot plegat, com dèiem, el dia que el servei de Rodalies i mitja distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. La primera en fer-ho ha estat la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harry.
4: Tot i la recuperació, en diversos punts hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat.
0: La Nova Ràdio, David Fernández.
7: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
0: I l'altra cara de la moneda la trobem al Maresme, on el president del Consell Comarcal i alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, ha demanat serietat per abordar el futur de la línia de trens que passa per la comarca. A més, ha demanat la creació de 2 comissions específiques per abordar aquesta problemàtica. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: L'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, considera que algunes propostes per solucionar els problemes de la via del tren al Maresme són poc realistes i l'estilla de fer volar coloms. Davant d'aquesta situació, defensa la necessitat d'actuar amb més rigor i planificació. Navarro aposta per crear 2 comissions, una d'estratègia per definir el futur de la infraestructura i una altra centrada en intervencions immediates per donar resposta als problemes urgents.
9: Com a Consell Comarcal demanem 2 coses. Són 2 comissions efectives. No fer volar coloms. Una estratègica que comença a posar sobre la taula a llarg termini o a mig termini el trasllat o el soterrament, és a dir, el canvi, perquè tard o d'hora el canvi climàtic ens farà fer desaparèixer aquella línia de tren, per tant això ha de treballar per un costat, però per altra banda hi hauria d'haver una comissió efectiva.
8: L'objectiu, segons l'alcalde i president del Consell Comarcal del Maresme, és combinar una visió a llarg termini amb actuacions concretes a curt termini que permetin millorar la situació actual de la línia ferroviària que ha descrit com a deficitària.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, mor l'exlendakari basc Carlos Garaycochea a l'edat de 87 anys.
4: Va ser el primer lendakari en democràcia i va exercir el càrrec entre el 1980 i el 1985. Més tard va sortir del PNB i va fundar Eusko Alkartasuna, formació integrada per EH Bildu. Considerat l'arquitecte de l'Euskadi moderna, el 2025 va rebre un homenatge com a cap visible del primer govern després de l'aprovació de l'Estatut basc el 1979.
0: I en la crònica judicial, l'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
4: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor Daldama, que també està acusat al cas, de coaccionar la seva exparella, Jessica Rodríguez, de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre també s'ha queixat del caràcter mediàtic del cas i afirma que ell no es va encarregar personalment de la contractació.
10: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
11: No conocí ninguna.
10: ¿Con anterioridad?
11: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
10: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
11: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
4: La Fiscalia Anticorrupció situa Ábalos com a cap de l'organització que presumptament s'hauria beneficiat de la compra-venda de mascaretes durant la pandèmia, formada també per Coldo García i Aldama.
0: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino.
12: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
13: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix, siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
12: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
0: Doncs mentrestant, els membres de la flotilla estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí, resident a Barcelona, Saif Abu Kashek, i el brasiler Tiago Ávila, qui acusen de vinculació amb Hamas.
4: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abu Kashek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
14: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
4: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Concentracions aquesta tarda per condemnar el crim d'aquest cap de setmana a Esplugues de Llobregat. Aquest matí l'alcalde del municipi i la pròpia consellera d'Interior han hagut de sortir a desmentir el mòbil jihadista del crim davant l'augment de discursos d'odi a les xarxes. Esplugues Televisió, Pau Pasqual, bona tarda.
15: Bona tarda. A les 6, centenars de veïns i veïnes de la ciutat s'han concentrat davant de l'Ajuntament amb aquest minut de silenci per expressar el condol a la família i mostrar el rebuig a la violència. La ciutat d'Esplugues porta commocionada des de dissabte al matí, quan l'agressor va atacar amb arma blanca a la dona al barri de Finestrelles. El presumpte agressor va ser detingut hores després pels Mossos d'Esquadra i ha estat posat a disposició judicial. En declaracions després del minut de silenci, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, ha expressat la seva preocupació i ha dit que afecta la convivència i la seguretat de la ciutadania.
16: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència menys d'aquestes característiques i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
15: Tant des de l'Ajuntament com des del govern amb el conseller Dalmau, avui present a Esplugues, s'ha demanat prudència i responsabilitat i s'ha instat a evitar la difusió d'informacions no contrastades.
0: Gràcies, Pau. Doncs aquest fet i altres d'aquest cap de setmana han portat el PP a criticar el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents, com dèiem, del cap de setmana i demanar que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern. Mont Carvajal.
17: El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
18: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap a allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
17: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
19: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
17: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat. I pel que fa a la flotilla, han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
0: En territori, el Sobirà reclama una solució pels moviments de terres que hi ha al port de la Bonaigua, reivindiquen el túnel i més inversions a curt termini per deixar de ser, diuen, ciutadans de tercera.
4: Els alcaldes del Pallars Sobirà s'han trobat al port de la Bonaigua, a la C28, per manifestar la seva profunda preocupació per l'estat actual de la carretera. Els representants municipals denuncien un deute històric de 35 anys per part de la Generalitat que ha deixat els veïns i treballadors a la zona en una situació de desavantatge crònic. Recents moviments de terres, que van començar amb una esllavissada a finals de febrer, amenacen de tancar la carretera de manera prolongada. Per tot, demanen solucions a curt termini i el túnel de la Bonaigua, que seria la solució definitiva. Carlos Isús és el president del Consell Comarcal i Josep Vidal, l'alcalde de Llavorsí.
20: La reivindicació de les últimes dècades ha sigut el túnel de la Bonaigua. Ara ha arribat el moment de que aquest túnel ha de seguir una realitat, perquè la comunicació per mitjançà del port hem vist i estem veient que no funciona.
21: Després dels inputs que ens ha arribat a nosaltres com a alcaldes de la comarca, no precisament pel Departament de Territori, que això és el que trobem a faltar, estem preparant en aquests moments fer un Consell d'Alcaldes i poder tindre una reunió amb el Departament per saber quines són les solucions que en aquests moments pues, duran a terme per poder reparar l'esllavissada.
0: El 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el part. Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Carina Bellver.
5: Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Móra d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, en declaracions a la xarxa.
22: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics.
5: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Més coses. Girona s'ha despertat avui amb vaga d'escombriaires per la falta d'acord amb l'empresa concessionària. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals.
4: Mentrestant, l'Associació d'Hostaleria de Girona critica l'impacte que la vaga ja té als bars i restaurants de la zona del Barri Vell. L'entitat reclama als partits celeritat màxima per arribar a un acord i trobar una solució que desencalli el conflicte. I, novament, critica el consistori per donar sempre excuses amb la recollida d'escombraries i li reclama no defugir la part que li pertoca.
0: Un centenar de línies d'abusos urbans milloraran amb les mesures del pla de xoc aprovat per la Generalitat de Catalunya i dotat amb gairebé 22 milions d'euros addicionals. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, les ha presentades avui a Granollers, Ràdio Granollers, a l'Hisenda Cuquet.
23: L'associació que agrupa els ajuntaments amb transport de viatgers per carretera havia mostrat preocupació perquè caldrà ampliar el termini de les concessions a les empreses operadores i es dilatarà la resposta a unes necessitats de mobilitat que avui ja són urgents i inajornables, segons l'AMTO. La consellera Paneque ha assegurat que entén els alcaldes i regidors i que el Departament de Territori tindrà en compte els ajuntaments i els consells comarcals i ha justificat així la elaboració del pla de xoc.
24: Ha anat assumint una demanda creixent, han assumit també no només aquesta demanda que es anava produint, sinó també les derivades d'aquesta crisi ferroviària que hem viscut des del gener, els canvis en els hàbits de desplaçament dels nostres conciutadans i conciutadanes, aquest creixement demogràfic i també un element que no és menor, que és la necessària descarbonització de la flota.
23: Durant el 2025, els autobusos urbans del conjunt de Catalunya van arribar a un rècord històric del nombre de passatgers, 90 milions, un 10% més que l'any anterior.
0: En marxa les obres de 39 habitatges de lloguer per joves a Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament va cedir la parcel·la a l'àrea metropolitana de Barcelona fa 3 anys i ara l'Imsol s'encarrega de construir els pisos. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
25: Es construiran 31 pisos d'una habitació i 8 de dues, dos dels quals adaptats. Durant la presentació de l'inici de les obres, l'alcalde Miguel Comino ha recordat que és una promoció molt esperada.
26: Ens fa molta il·lusió, efectivament, perquè primer perquè és una necessitat real de les persones joves que tenen moltes dificultats per emancipar-se i iniciar el seu projecte de vida aquí, al seu municipi, a Sant Vicenç dels Horts, però també perquè ja van per 18 anys que es van entregar les últimes claus d'un pis de protecció oficial a Sant Vicenç dels Horts.
25: L'edifici incorporarà un hivernacle d'ús comunitari a la coberta que acollirà serveis com l'estenedor i els safareig col·lectius i contribuirà a l'eficiència energètica. Es preveu que les obres acabin el primer trimestre de 2028.
0: I en cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor.
4: Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Joaquim Murià, que és el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana.
1: I el mateix concert inaugural que tindrem a aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la pau que us he mencionat.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça disputarà una nova final de la Champions femenina. Serà la setena, sisena de consecutiva en les últimes 8 edicions. Serà a Oslo davant l'Olympique de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez. El Barça es va imposar ahir 4-2 en la tornada de les semifinals al Bayern de Munic davant un Camp Nou ple, i el Barça, com dèiem, s'enfrontarà al conjunt francès d'un vell conegut com és Giraldez. Això deia Alexi al final del partit d'aquesta final i també del partit davant el Bayern de Munic.
3: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
2: Pel que fa al Barça masculí, haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte va guanyar a Osasuna, però el Real Madrid es va imposar 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Per contra, la derrota de l'Espanyol manté els blanquiblaus a 5 punts de marge sobre el descens. Podrien ser 3 si aquesta nit el Sevilla guanya a la Real Societat. Aquest mig ja s'han fet els sortejos dels emparellaments del playoff de descens a primera i segona federació. Per pujar a primera hi ha el Reus com a únic català i ha quedat emparellat amb l'Ourense. L'anada es jugarà aquest dissabte a l'estadi municipal reusenc, mentre que la tornada es disputarà la setmana següent a Galícia. En la fase de descens de segona federació, Cornellà i Badalona ja estan classificats. Les altres dues places se les jugaran en la darrera jornada a l'Hospitalet, al Vilanova, i la Fundació Esportiva Grama. El vencedor d'aquesta fase catalana jugarà contra el campió del grup gallec amb el partit de tornada a Catalunya. I un altre sorteig, en aquest cas de la Copa del Rei d'handbol, ha aparellat el Barça amb el Valladolid als quarts de final. Es jugarà del 5 al 7 de juny a Alacant. L'entrenador blaugrana Carlos Ortega valora el rival.
4: Equipo con muchos kilos, gente muy grande que defiende, que está poniendo un juego más rápido, un 6-0 alternan defensa, 6-0, su primera defensa 6-0, pero también hace 5-1. Y bueno, tenemos el recuerdo reciente que nos ganó el Liga la temporada pasada.
2: En bàsquet, l'Espar Girona ja és a les semifinals del playoff pel títol. Va superar en la tornada dels quarts al Leganés per 89-63. El proper rival serà el València Bàsquet. Dijous l'anada a València i diumenge a les 7 de la tarda el desenllaç a Fontajau. I a la Lliga Endesa, el Baxi Manresa va aconseguir una victòria important contra el València Bàsquet per 104-102 i s'apropa a la salvació. Triomfs també de Barça i Bàsquet Girona. Derrota del Jaiopos Lleida i la Penya va haver de suspendre el seu partit per problemes al marcador.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Banda Neon.
1: Avui trec a ballar els passos prohibits.
0: Festa Flash FM, DJ Lia Jensen, DJ Ruben Ryder, Orquestra Diversiones, Los 80 Principales, Cream. Fins al 3 de maig, vine als concerts de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Troba tota la programació a figueres.cat/Santa Creu i no et perdis res.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
6: Ruta 66.
7: Viatge amb nosaltres per tot el món.
8: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
9: La ràdio que ens uneix.
10: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
11: La teva companyia diària.

Bona tarda, això és Musiccat i jo sóc Joan Antoni Blanco, que us acompanyaré al llarg d'aquesta hora. El Musiccat d'avui estarà dedicat al Dia de la Mare i també comptarem amb la col·laboració de Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat.

arribem al mes de maig, ja podem entreveure l'estiu, el bon temps, les vacances, i ens arriben festes i celebracions. La primera que trobem és el Dia de la Mare, que és una celebració per honorar les mares. És una festa molt antiga que es remunta a l'antiga Grècia. És una celebració que en els últims anys ha anat arrelant cada cop més a Catalunya i fins i tot es fan àpats familiars. Probablement moltes mares han sacrificat moltes aspiracions a la seva vida pels seus fills. Han passat moltes nits sense dormir perquè tenien febre o por. Són les persones més fortes del món i és per això i per molt més que el Musicat d'avui el dediquem al Dia de la Mare, amb un grapat de cançons que els mateixos cantants han dedicat a la figura de la mare. Comença Musicat.

0: pot sortir el sol. El nen és petit.
1: Comencem el musicat d'avui dedicat al Dia de la Mare, en tot un clàssic, tant el cantant com el tema. Ell porta més de 5 dècades en actiu i s'anomena Josep Gómez Romero, conegut artísticament com Diango.

I ara donem pas a tot un artista que no necessita presentació, amb un tema de l'any 1970, el Nano del Poble Sec, amb el tema Mare Lola.

I ara estem escoltant una cançó que dona títol a un dels seus àlbums. És una cançó composta pel mateix cantant, amb la memòria històrica i popular com a eix principal, la maternitat d'Elna, Joan Llobosch.

Continuem amb el musicat d'avui, dedicat al Dia de la Mare. Ara escoltarem un mític grup que es va formar l'any 1986 al Vendrell, Lacs en Busto.

ara un tema de l'any 2002 que dona nom a l'àlbum, Maria. Ell és de Salt i artísticament es fa dir Adrià Puntí. Va fer aquest disc dedicat a la seva mare.

És la sort, sort de qui malgasta. És la dona de les dones, és la veu de les femelles, és la nineta de les nines, és la pau de la impaciència, és la mare de les mares, és la mare de la sapiència. És la queixa de les queixes, ets oferta mai no queixes. És la queixa de les queixes, ets oferta mai no queixes.

0: del sol amb la mar, l'hivern a la vora del foc d'una antiga casa catalana en un poble petit.
1: I ara, aquest no necessita presentació, Lluís Llach, que ens explica que feliç era, mare. Que feliç era.

0: I ara donem pas al nostre company, el periodista musical Jordi Sugranyes, amb el seu concert Desconfinat. Endavant, Jordi, a veure què ens portes avui.
1: Hola, bon dia, us parlo del Jordi Sugranyes, edició número 192 dels concerts Desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari, amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 14 de gener de 2021, es va celebrar el tercer concert preliminar del concurs Sona Nou. Hi van actuar Mamaduixa, L'Alba, Palmera i Pomier. Escoltarem a L'Alba. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de tocar aquí. Som l'Alba, a la meva dreta el Lluís, a la seva dreta l'Alba, i jo que sóc el Ferran. I crec que ha arribat el moment d'acomiadar-nos.

0: Moltes gràcies.
1: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
2: I ara sí, ara ja ens està entrant la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.

0: Music Cat, en Joan Antoni Blanco, i la col·laboració del periodista musical Jordi Sugranyes.
1: Del mar i la muntanya, per tot...
0: Com sempre dic, escolteu la ràdio o escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.
1: Ets els...

Des de Ràdio Vilafant esteu entrant dins el cau de l'àvil.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, estimades i estimats escoltadors d'aquest programa, que us fa sentir tan immensament contents quan l'escolteu. Avui és dilluns, oh, que bé, que maco. Després de, oi, el dia de la mare, felicitats a totes les mares per la loteria que us hi ha tocat a cada un, eh? Això s'ha... Ho sento, són hipoteques a llarg plaç, eh? No, és una cosa que... Què va ser divendres? 1 de maig? Ah, sí, el dia del dia de treballador. En un país com aquest també sembla un xiste. Però bueno, és igual, anem a pams. Avui és dilluns, tenim convidats. Convidats, tenim una convidada que representa a molts de convidats. No, perdona, l'Anabel no és convidada, l'Anabel aquí pringa i poca cosa més. Aviam, l'Anabel ja la coneixeu tots. Hola, Anabel.
2: Bona nit.
1: Ai, no et sento.
2: No?
1: Per què no et sento? Espera't, ara?
2: Bona nit, ara sí.
1: Ara sí.
2: Que,
1: no era el micro. Ara sí. Bueno, aviam, i ara la convidada del programa, jo faré una petita entradeta, així en plan... Però bueno, la faig perquè m'agrada. Aviam, el mes de juny de l'any 2015, en un poble de la costa anomenat Posentesos, Llançà, es funda el que es ve a anomenar el Club de Natació en Aigües Obertes i se li posa un nom curiós, engrescador, maco i, curiosament, relatiu a el que et pots trobar en algun moment dintre del mar. És el grup de natació Tintureres. Sí, no?
3: Exactament.
1: Exacte. Aquesta que ha dit exacta és la Gisela, que avui ve en representació d'aquest grup i ens en farà 5 cèntims ella i l'Anabel, perquè no sé si ho sabeu, això us ho dic en primícia. L'Anabel forma part d'un grup de despertadors de peixos i perseguidors de cabres que de tant en tant s'entreté a la costa, pues, a fer aquestes tasques tan meravelloses, no? Avui toca espantar peix, anem a espantar. Avui toca espantar cabres, anem a espantar. I així se transcorreixen plàcidament tots els caps de setmana. Bueno, som-hi. Benvinguda al programa, Gisela.
3: Moltes gràcies i bona nit.
1: És un plaer tindre't aquí.
3: Gràcies.
1: I com és un plaer tindre't aquí, la pregunta obligada, que després ja l'Anabel es deixarà anar, val? És: tu, com a representant de les Tintureres, quan és que comences dintre aquesta tasca tan hoss que diuen, de tindre que lidiar amb tot un bestiar?
3: Doncs fa relativament poc, perquè tot just hi va haver canvi de presidència i de la Junta, una part de la Junta, fa des de l'agost, del mes d'agost, o sigui, fa relativament poc.
1: El mes d'agost de l'any passat.
3: Exacte.
1: Ah, sí, no?
3: Sí, 2025.
1: Vale, està molt bé.
3: Està molt bé,
1: un
3: bon mes.
1: Un anyet, sí. Lo suficient per patir...
3: Atacs de Tintureres.
1: Bueno, doncs, l'Anabel aquí té una... retaille, no de preguntes, sinó de comentaris distesos, en el qual, pues, parlareu de la que vosaltres dues teniu més a mà, no? Que és el coneixement d'aquest grup. Més o menys sé a el que us dediqueu, no? Però és que a mi m'agradaria saber exactament de primera mà quina és la vostra tasca principal.
3: És per mi, no, aquesta pregunta, o és per tu, Anabel?
1: No, podeu contestar la que vulgueu, eh?
3: Tasca principal és ajuntar gent que té ganes d'anar al mar i de descobrir territori nou. L'excusa, es podria dir, que és nedar, i després, mica en mica, es va creant com un grup social d'amics i amigues on passem estona junts. I juntes.
1: Vale.
4: De fet, ja ho he comentat en anteriors programes al cau de l'àvia, jo em vaig integrar en Tintureres perquè volia tornar a nedar, en un principi volia anar a la piscina, però em feia molta mandra anar a la piscina municipal, a aparcar, a veure si trobaves gent o no al carril, i vaig escriure un dia a Tintoreres i els vaig dir, escolta, és tard començar el setembre, i em van dir, no, si nedem tot l'any, vine a fer una prova. Llavors l'11 de setembre, que sempre me'n recordaré perquè és la diada, doncs vaig fer la prova, i aquell dia doncs ja em van abduir, no?
3: Totalment, és una mica de secta, això. De fet, ella diu prova, però en realitat nosaltres no fem prova a la gent que vol venir, perquè tothom està benvingut, però clar, ens hem d'assegurar, perdoneu, que surten al mar,
1: sí, que
3: bàsicament.
4: No, jo el que vaig entendre és que jo estigués a gust,
3: també.
4: Que a veure quines sensacions tenia, perquè jo venia de natació de la piscina, i aquell dia, clar, vaig flipar, jo portava molt de temps sense anar a la piscina, i directament anar al mar, un dia que l'aigua no estava com un mirall, clar, aquell dia em vaig esgarrinxar una mica, però bueno, ja va ser el meu bateig.
3: Està molt bé.
4: Llavors em van preguntar què, com ha anat, i els hi vaig dir, m'ha agradat, em vull apuntar, doncs vaig pagar la quota, i des de llavors que formo part de Tintoreres. Però el de la prova és bàsicament perquè l'usuari vegi quines sensacions té, perquè al final és un esport que vas a l'aire lliure, no és una piscina que tens un socorrista i que pots sortir al moment, no? Cadascú té la seva responsabilitat personal per veure quin és el seu límit. I cada vegada que fem una trobada, doncs jo, veient el perfil de nedadors, doncs dic que potser avui seré la primera en sortir a l'aigua. Però això cadascú ho ha de veure.
3: Totalment. Nosaltres no podem normes. Podeu entrar i sortir perquè dius, no, avui està massa freda, o avui no tinc el dia. O podem estar hores allà al mar buscant peixos, buscant taurons, buscant pedres, passos, que aniríem nosaltres.
1: Tu, però escolta una cosa. Vosaltres nedeu en aigües obertes. Què feu amb vos? Riscos i muntanyetes perseguint cabres? A veure, explica'm-ho.
3: Això és un altre apartat del grup Tintoreres. Dintre del grup Tintoreres, quan va començar el 2015, eren quatre amics que per A o per B nedaven a l'estiu, perquè recuperaven l'esquena, recuperaven el genoll, els agradava nedar, i eren un grup d'amics que van fer un grup de WhatsApp, fins que l'Ajuntament de Llançà els va demanar que creessin una travessa, que vol dir una mena de petita cursa pel poble el dia del Carme, que és com la festa així gran del poble. I el necessitar crear un esdeveniment, van haver-se de fer associació. Aquesta associació va ser prioritàriament per nedar, i bàsicament a l'estiu els primers anys. Fins que de cop i volta va haver-hi gent dintre d'aquest grup que corrien també, i van dir, calla, hi ha un esport recent, perquè no és gaire vell, que ha sigut creat, diguéssim, pels països nòrdics, Noruega, Suècia, que es diu swimrun, que equival a nedar i córrer. Llavors van començar també a fer el swimrun, i era com un petit apartat de l'associació, fins que ha crescut de tal manera l'associació que es neda tot l'any, no només l'estiu, i el swimrun ha crescut moltíssim. I dintre de les sortides que fem, n'hi ha una o dues a la setmana que sempre és swimrun. I és molt divertit, te l'aconsello.
1: No, gràcies. No.
4: Ja els he explicat diverses vegades, però perquè la gent ho entengui, el swimrun no és nedar i després córrer, sinó que vas entrant i sortint de l'aigua. Per això nedem amb les bambes, que això és, ja la primera vegada que ho vaig veure, dic, què fan aquests?
3: Bueno, de fet, la gent ens mira bastant, perquè sí. Clar, veuen gent corrent amb un casquet de bany, ulleres al cap i bambes. Alguns fins i tot amb manoples, i no ho acaben d'entendre, ho associen al mar, no a fora. Però és que és això, és un joc d'adults, que és entrar, sortir, i tu decideixes la distància, per on entres, per on surts. És molt divertit.
1: Tu, escolta, heu comentat abans això de diferents personatges, diferents tipus de persona. Com està conformat el club? O sigui, gent de tots cantons, de tota mena i tot això, o són exclusivament de Llançà i els voltants?
3: Doncs responc jo, sí.
4: Sí.
3: Doncs mira, com l'Anabel va contactar amb el club i ens va demanar si podia venir, i li vam dir, i tant, ets més que benvinguda. aquesta resposta li fem a tothom que es dirigeix al club, ja sigui via correu electrònic, ja sigui via Instagram o ja sigui amb viva veu davant de la platja. Tenim socis d'Anglaterra, bastants de França, de Barcelona en tenim bastants, de Girona, i venen quan poden. Si poden venir caps de setmana, doncs venen els caps de setmana. Si poden inclús venir entre setmana, també estan benvinguts. Hi ha gent de tot arreu, de totes les edats. De fet, és un club que està obert a tothom. Actualment no tenim secció infantil, encara. Els fills dels socis encara no se n'han animat, encara. Sempre tenim esperances que n'aparegui algun. Però sí que és cert que hi ha moltes activitats, com la de Verge del Carme, que és la travessa del poble, que hi ha bastanta canalla i també participen en aquesta activitat.
4: Llavors, la mitjana d'edat, quina seria?
3: Entre 40 i 50. Som gent ja experta.
1: Ah, bueno, escolti, això, 40 i 50 és l'edat dels tendres, eh?
3: I tant, que, escolta, i tenim claríssim.
1: Si en 40 i 50 pots dir que vas a llançar a participar amb el Tintoreres i ets capaç de seguir més o menys el ritme o agafar-t'ho allò amb alegria i bon humor i anar-hi cada vegada, doncs 40 o 50, que ningú te digui que tens una edat massa gran. Ets jove, el teu cos és jove i el teu esperit és jove. Et pot fer mal el genoll, et pot fer mal l'esquena, et pot ranquejar una mica, però si vas és perquè et sents jove i el cos t'ho agrairà, perquè allà no esteu pas per hòsties, no?
3: No, allà ens agrada fer,
1: sí,
3: descobrir, no? Sí, no, el cos no ens frena. Tenim edats bastant grans, de 80 crec que són, i de més jove em sembla que són 20, ara estic dient-ho així aleatòriament, 25, sí. Em sembla que és, o sigui que realment som gent adulta amb moltíssimes ganes de jugar i passar-nos-ho bé.
1: Llavors, allò que dius, bueno, com que no teniu un socorrista amb aigües tancades i amb aigües obertes, quan és esbarjo? Això diu la llei, eh? Vull dir, si tu vas a esbargir i la platja és pública, té que haver-hi allà un tio assentat amb una cadira allà dalt i allà fotent el anava a dir gilipolles, mirant la gent com s'afoga, no? Però vosaltres, esclar, la vostra és més lúdic que tot això.
3: Totalment, és un hobby, diguéssim, sí, per tots nosaltres, que ocupa molt, segons qui, ocupa molts dies i moltes hores de les seves setmanes. Llavors, clar, el tema seguretat era important. A l'estiu sí que hi havia el socorrista, fins, bueno, al principi que es nedava a l'estiu, però també és cert que les distàncies que es neden són llargues i el socorrista el deixes de veure al cap d'una estona. O sigui que vam veure que necessitàvem una miqueta de seguretat, i la quota, dintre de la quota, entra un seguro a nedar i amb swim run a mar obert per tot Europa. Així doncs, ens aventurem a atacar països estrangers, com per exemple fa poc que vam estar a Marsella un grup, també anem a Coll Lliure, tota la zona del sud, de la Catalunya del Nord.
1: Ah, està bé.
3: I també ens aventurem a baixar a vegades cap a Tarragona o fins i tot al País Basc. Es fan, com que el grup va creixent, es van trobant gent per poder fer sortides,
1: sí,
3: i gaudir del que ens agrada, que és l'aigua salada.
1: Ara vaig a posar una música i després us preguntaré una pregunta que heu, allò, una cosa que vaig preguntar fa quan ens vam veure la primera vegada, i és allò el mitjà de manteniment del club, quotes de tot, bla bla bla, no? Perquè i això, jo sé la resposta perquè me la vas donar, però esclar, de llavors ençà hem canviat una mica el temps, per tant anem a posar una chanson i tornem, què us sembla?
3: Perfecte.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: I bueno, doncs ho ets tu. No sé qui era que cantava. Bueno, potser no era l'Elvis, eh? Bueno, Tom Jones, potser, no ho sé. És igual, tots en aquell temps tenien una veu així. Però és igual, tornem-hi. Ara anem a la part d'allò. He, ho,

0: Tintoreres, evidentment, pues té una sèrie de gastos, perquè no és una ONG, val? Llavors és un club de natació amb els seus gastos i les seves coses. I els socis paguen quotes, o com ho feu això per generar ingressos, per poder fer pues, les coses que feu? Perquè esclar, feu coses.
1: Fem coses, sí, els catalans fem coses. Doncs...
0: L'Anabel no.
1: L'Anabel i els catalans, catalana, pobreta ella. I tant. Doncs sí, sí, per les despeses que apareixen, perquè clar, sempre tenim tantes ganes d'organitzar coses que apareixen despeses. Així doncs es va crear, bueno, una quota que es paga una vegada l'any. El primer any que participes són 60 euros, aquest any, per exemple, vam pujar la quota per sobretot el tema seguro, l'assegurança personal, i els següents anys, a partir del primer, ja es redueix a la meitat, són 30. Així doncs, aquesta quota que tenim de tots els socis, el que ens ajuda és a poder organitzar tota aquesta... ho he estat comptant i són entre 12 i 13 activitats o travesses o trobades, i no n'hi ha prou, per suposat, i de tant en tant necessitem ajuda d'altres associacions o altres entitats, i en aquest cas l'Ajuntament de Llançà durant tot aquest temps ha estat ajudant econòmicament a través d'unes ajudes de nosaltres, els hi presentàvem les activitats que faríem i ells ens deien, pues mira, podem donar-vos això, ens donàvem aquesta ajuda i nosaltres buscàvem amb totes les quotes fins on podíem arribar. Per sort, com que som tan socis, hem pogut descobrir, bueno, descobrir no, perdoneu, hem pogut decidir que podíem fer mercandatge també, i bueno, sembla mentida, però a vegades un casquet de bany, un posa Tintoreres que apareix a una piscina de Barcelona, crida l'atenció d'algú que diu, ah, jo vaig fer una travessa amb vosaltres, sí, era molt... Clar, trobes una miqueta la manera també d'exhibir-nos pel món,
0: sí.
1: I tenim una sèrie de mercandatge que també l'hem hagut de pagar per poder després vendre'l al mateix preu, per no guanyar-hi pas res.
0: La samarreta és la que porta l'Anabel.
1: Ben maca.
0: És xula.
1: Oi que sí?
0: És xula, sí, sí.
1: I veus el que hi ha? És prioritari veure què és això, eh? Ho saps o no, Papa Jules?
0: No, és que no ho veig.
1: Ensenya-li, ensenya-li, Anabel. Aquest de color blau?
0: Això és una medusa.
1: La medusa, és la nostra estimada medusa.
0: La brinosa o la que no és brinosa?
1: La que pica, la que pica.
0: A veure, n'hi ha de moltes.
1: N'hi ha moltes i de boniques. De fet, totes són molt boniques. El que passa que n'hi ha una que... No li agrada la pell humana, llavors deixa una mica de marques que tots els Tintoreres tard o d'hora acabem tenint. Tu ja n'has tingut?
2: Jo de moment no m'he estrenat.
1: Ja arribarà, ja.
2: He nedat entre meduses, però de moment m'han respectat, sí.
1: Has vist? S'ha pogut esquivar.
0: Hi ha unes que tenen el filament. N'hi ha unes que se'n diuen galera.
1: Ah, aquesta, la galera portuguesa, sí. Aquesta per sort encara no ha arribat.
0: Aquella que es veu la, com una vela per sobre de... Hi ha tot unes hòsties que et dius...
1: Aquesta fa més que mal.
0: Sí, és una cosa...
1: No, nosaltres, la veritat és que quan sabem que hi haurà meduses, que normalment, després de tant temps al mar, doncs sempre hi ha els biòlegs experts del grup que diuen, ah, bufa de sud, demà tenim meduses. I a vegades coincideix i ja anem una mica preparats. Preparats no vol dir... posant-nos a res al cos perquè no ens piquin, sinó obrir més els ulls, aixecar més el cap i esquivar, fer un slàlom.
0: Són fotudes, tot i que hi ha cultures que se'ls mengen.
1: Ah, sí? Mira, veus? Això no ho sabia.
0: Sí, foten uns
1: tiberis.
0: De medusa al pil-pil. No, però cert, hi ha cultures que... Bueno, parlant d'això d'actes i coses així, tu, Anabel, explica'm, perquè esclar, estàs aquí que me mires, m'enllueixes la samarreta, no, d'això amb la medusa i tal.
2: Jo vingo per la foto avui.
0: I no vines a hablar del libro, o sigui que...
1: No, ja hi parlarà, ja.
2: Bé, no, jo he portat aquí el calendari del 2026 de Tintoreres, que quan el vaig veure dic, déu-n'hi-do, quina feinada de la Junta per organitzar tot això, eh? Perquè a partir del maig és quan comença a arrencar la cosa, no? Bàsicament el 24 de maig tenim l'Oncotriatló,
0: sí,
2: que és un triatló solidari per aconseguir fons pel càncer. Llavors s'organitza amb l'Oncolliga, no? Això,
1: exacte, l'Oncolliga ens crida, ens demana si podem crear algun esdeveniment. El primer any el triatló era... de nedar, caiac i córrer, i em sembla que el segon també va ser així, o ja directament el van canviar a posar la bici en lloc del caiac, i aquest any també segueix sent amb nedar, bici i córrer. Llavors hi ha una sèrie de grups

0: Nosaltres com a tintoreres tenim un equip dintre del grup de tintoreres que els ajudem econòmicament perquè puguin presentar-se també a participar. Que clar, ho fem com una miqueta també, ja que hi ha l'equip fet, i és, la veritat, és molt divertit i és una, per una causa molt, molt bona.
1: I el diumenge 17 de maig es farà un esmorzar solidari a Grifeu, no és?
0: A Grifeu,
1: sí,
0: exactament.
1: A les 10 a Grifeu, obert a tothom.
0: Obert a tothom, vinguin a nedar, no vinguin a nedar. L'esmorzar serà 5 euros.
2: Grifeu,
0: i... Tu volies vi, no?
2: On
0: tu volies...
2: és Grifeu?
0: On és Grifeu?
1: A Llançà.
2: Sí. A Llançà, allà a la platja. Punta, allà on hi havia aquella discoteca.
0: Abans de Cap Ras.
1: Hi ha un xiringuito, allà tens bar.
0: Discoteca? No sé, jo.
2: Abans hi havia discoteca. Sí?
0: Doncs mira, els que ho saben m'ho estaran dient. Ara allà, jo no sóc pas d'aquí, no ho sé.
2: No, estic parlant de fa molt d'anys. Allà entraves i no necessitaves portar un canut a la mà perquè només tenies que respirar el fum que hi havia allà.
0: I després soltaves al mar.
2: Bueno, tenies... Sí, atravessaves la discoteca i ja sorties aigua a la platja. Molt vigilada, perquè és clar, la gent no sortia en condicions.
1: Doncs sí, si algú té curiositat per conèixer els tintoreres, doncs el 17 de maig us esperem per 5 euros, un esmorzar solidari.
0: I tots els diners van cap a
1: Moncolliga.
2: A mi no me miris.
0: Per què no?
2: Anabel porta intentant convèncer.
0: I no hi ha manera.
1: Que vagi a veure.
0: Tu vigila perquè ho fem molt bé, això de convèncer
2: sí,
0: gent.
2: Vine almenys a esmorzar, vine almenys a no sé què, vine perquè no sé què, ah, home, és que sempre està igual. Jo, no.
0: Bueno, pots venir un dia fins a de DJ, com ho veus això?
2: Mira,
0: tampoc?
2: A una no la suporto, a dues encara menys, o sigui que...
0: Vale, seré greu.
2: Segueix.
1: Doncs aquí tenim el maig, amb aquesta superactivitat, que jo realment, quan em van dir que es presentaven alguns dels tintorers, jo, mare meva, quin mèrit que tenen, no? En la Mònica, en Pau, la Jordina, no sé qui
0: en
1: més.
0: En Guillem, la Sílvia, l'Àngela, i em sembla que els he dit tots. En principi això pot fer-se per relleus. Uns neden, els altres van en bici i els altres corren. Però nosaltres som tintoreres. Llavors, tots ells ho faran tot.
2: Ah, vale.
0: Amb equip, que és el més important.
2: Xuleria, no?
0: Ah, home, per davant de tot.
2: Bueno, això ja...
0: Són tintoreres.
2: És una cosa òbvia, eh?
0: Home.
2: Escolta, he conegut gent xula, però de vosaltres teniu per signar un autògraf.
0: Sí, ja te'l faré després.
2: Tu, que et segueix, Anabel, perquè, a veure, nosaltres ho podem recordar cada mes, però així, si ho dius ara tot
0: sí,
2: de
0: sí, cop... Feu paper i boli.
1: Ja passem al juny. Tenim el 6 i el 7, l'Open Water Weekend.
0: T'explico ràpid. És un cap de setmana que tots són activitats relacionades amb l'aigua. L'aigua salada sempre, no parlem del clor.
2: Sí, sí.
0: Tenim bastanta mania al clor nosaltres. I és un cap de setmana, dissabte i diumenge, que es fa ioga, es fa swim run, es fan nedades, es fa observació de peixos, es aprenen coses noves, mantenir l'esquena preparada per nedar, etc etc. Cada any és diferent i cada any és una mica sorpresa el que es fa.
2: Fantàstic.
1: Per no perdre el fil, jo recomano als nostres oients que segueixin a Instagram a Tintoreres Llançà, amb una C, no Llançà, perquè la C trencada no va. Allà es publicarà tot, llavors.
2: Que no va.
1: No, la C trencada no la pots escriure a les adreces web.
2: Per què?
1: Doncs perquè no
0: la volen. No ens volen.
1: Doncs Tintoreres Llançà. Tintoreres Llançà a l'Instagram o tintoreresllançà.cat. Allà trobaran tot.
2: I poses una S, Llançà.
0: Mira, vam decidir, les persones que van crear van pensar que era millor Llançà.
2: Bueno, pues llavors,
0: igual que Barca. Barça, no Barca.
2: Trobeu la C i poseu una K. Saps, allò,
0: mira, també hauria estat bé, per ser més fort.
2: Més anarquista, que cony tu.
0: Ja, ho tenim, prenem nota.
2: Ocupes el poder, saps?
1: Doncs allà es publicaran totes les activitats d'aquest cap de setmana, però al juny també hi ha la nedada solidària de Sant Joan.
0: Exacte, aquesta nedada de 3 quilòmetres, que anirem des de Garbet, de Garbet fins a Grifeu, aquella de la discoteca. Oh, ja bufa el paper.
2: Sí, jo,
0: i aquesta serà solidària. Tot, acostuma a ser tot bastant solidari.
2: Aquí a vegades m'ensenya alguna foto, avui he anat a i tal, i me miro la foto i penso
0: ja
2: que maco és el paisatge. I poca cosa més, la de més són metros que ja no els vull ni pensar.
0: No cal. Aquí ajudem a l'associació d'una malaltia minoritària que es diu paraparèlia, i Després també el...
1: Ja passaríem al mes de juliol, que hi ha la travessa de la Verge del Carme.
0: La, amb la que es va començar Tintoreres.
1: Uh-huh. És el 10 de juliol.
0: Exacte. I aquí aquesta travessa també hem... tenim un dels socis que té una discapacitat i ha demanat, sisplau, si podíem fer-la també pels discapacitats, i ell portaria tota una sèrie de gent que faria la travessa, i és la primera vegada que ho farem. Segur que anirà superbé.
2: Oh, fantàstic.
0: Fantàstic.
2: Fantàstic.
1: I al juliol, a finals de mes, el 29 de juliol, tenim el swim nocturn, que això m'agradaria saber com funciona, perquè jo vaig començar al setembre, no tinc idea.
0: Encara no he tingut el gust.
2: Ok.
0: De fer un swim nocturn, què creus que és?
2: Un swim nocturn a la llum de les estrelles i fer una nedada mentre la lluna es reflecteix sobre el mar.
0: Que bonic, t'ha quedat molt bonic.
2: Però no ho he encertat, no?
0: No, t'ha quedat perfecte i l'has encertat.
2: Que sí.
0: El juliol i l'agost, els dos mesos, busquem la lluna plena i sortim a nedar a partir de les 10 del vespre, una cosa així, que la lluna ja surt, o quan està a punt de sortir. Llavors, clar, et preguntaràs, no ens hi veiem? No ens hi veiem, és així. O sigui, realment veus una negror al teu voltant, excepte que nosaltres recomanem sempre nedar per seguretat amb unes boies, que si no en tenen els socis també els hi venem, que són unes bombolles que s'inflen, i hi ha un lloc per posar coses a dintre. Ja pots posar una ampolla d'aigua, les sabates per si has de sortir corrent del mar, o una llum o llanterna que no es mullarà perquè queda tancada dintre la boia. Llavors semblem unes petites coses amb llums que es mouen pel mar.
1: Cuques de llum.
2: Aquells barcos que es mouen entre el riu Ganges, que són allò que porta una espalmeta, i n'hi ha com a milions, que després van a parar al fons del mar.
0: No, nosaltres no tirem mai al revés. Som una associació que de tant en tant fa neteges al mar amb una altra associació de llançar, que el que fan és recollir tota la brossa que algú despistat s'ha deixat.
2: Algun despistat? Algun guarro, ja
0: està. Era per dir cada més bé.
2: Fes servir les paraules com
0: home, és que...
2: Deixem de romantitzar allò, la deixadesa, la desídia i la guarreria personal, no?
0: No
2: t'has deixat res, ho has tirat per no endur-te. Ets un
0: guarro,
2: guarro,
0: ja està.
2: Guarra, i ja està.
0: Exacte.
2: No fem dir-ho diferència de gènere,
0: només faltaria.
2: Que los L's se sentin ofesos.
0: Això.
2: Tu, ja està això?
1: No, encara queda l'agost, temporada alta. El 2 d'agost hi ha la travessa solidària del Cau del Llop a la Gola.
0: Exacte, aquesta travessa és sortint de la Gola, anem al Cau del Llop i tornem, no, escolta, perquè sempre s'ha de tornar.
2: Escolta'm una cosa, perquè esclar, ja veig que bé que maco la Gola, el Llop.
0: No sabem on està.
2: I tota la mandanga. Però de la cala de la Gola fins al Llop hi ha una distància que no conec.
0: Sí, sí, és una distància llarga també. De fet, d'anar i tornar, perquè clar, no pots quedar d'altra banda perquè no hi ha ningú que t'agafi. D'anar i tornar són uns 3.000.
2: 3 què?
0: 3.000, o sigui 3 quilòmetres, igual semblant a l'altre que t'hem comentat.
2: Ah, la majoria.
0: La de la Sant Joan.
2: Les distàncies que són voltant de 3 quilòmetres.
0: Depèn. Hi ha, per exemple, la de la Verge del Carme, que és la més popular, són només 1 quilòmetre, 1 quilòmetre 200, depèn de si fas moltes esses. I aquesta és molt assequible.
2: No, jo ho pregunto perquè, esclar, aviam... Això és una crida que jo ara faré a nivell allò, perquè tots els que ens escolten que diuen, mireu, si us agrada l'esport, si us agrada participar, si us agrada sentir-vos a part d'una història en la qual no sereu mai rebutjats i al contrari sempre sereu benvinguts, us podeu apuntar a totes les mogudes que fan els de Tintoreres. Per què? Doncs perquè participareu en coses maques, entretingudes, divertides, i a més, cosa curiosa, us irà bé per la salut. O que us agrada l'esport, doncs teniu un lloc per anar sense que sigui cap excusa i conèixer molta gent nova. Perquè, escolta, i hem de reconèixer-ho, fer esport tot sol és un avorriment que tira d'esquenes. Per tant, quanta més gent, més divertit. Si és a la platja i és a dins l'aigua i és amb tot això que t'envolta, doncs més que millor, perquè a part pots prendre el sol i, escolta, si ets un o una i dius, oi tu, jo vaig a la platja aquí a lo circuit, també pots lluir cuerpo mentre t'estàs allà deixant les tripes, veritat, i tal i que qual, i és passar-s'ho bé. Jo a la gent que li agrada l'esport us convino, us convido que participar en aquest tipus d'accions, perquè no hi ha res més maco que compartir amb altres persones els mateixos gusts per patir i per passar-s'ho bé. M'ha quedat bé?
1: Molt. Sí, jo crec que les tintoreres que ens estan escoltant ara mateix estan aplaudint.
0: Aplaudint, segur.
2: Esclar, jo sempre dic coses per ser aplaudit. Va amb el meu ADN, això.
1: Doncs sí, el mes d'agost també hi ha el swim run de 15 quilòmetres el 23 d'agost.
0: Un swim run que anem o de Portbou fins a Llançà o de Port de la Selva fins a Llançà. Petitó.
2: Vale.
1: Però déu-n'hi-do, eh?
2: Quants quilòmetres són, això?
0: 15.
2: 15 quilòmetres caminant i pujant i baixant.
0: Ah, exacte, fent la cabra, que deies tu, que anant espantant cabres i peixos.
2: Bueno, escolta, per qui li agradi i tot
0: això. I tant.
2: Escolta, és fantàstic.
0: El bo d'aquestes trobades, perquè es poden dir que realment són trobades, és que en cap moment hi ha una necessitat d'haver-hi competitivitat. Sempre es tracta de esperem a tothom,
2: sí.
0: Si un va més lent mai es queda sol,
2: sí.
0: No hi ha pressa per res. I realment ens ho passem molt bé i no hi ha competitivitat.
2: Tu, i una cosa que s'escap vinguent de mi no pot ser diferent. I a l'hora de jalar, com ho feu, això?
0: Oh, i tant. Et podria dir que és l'excusa per després anar a fer una cervesa,
2: sí,
0: anar a fer un dineret, una palleta...
2: Els que van en bicicleta també ho fan.
0: També ho fan, sí, l'esmorzar de forquilla, no?
2: Sí.
0: Doncs sí, sempre, normalment a l'acabar, sobretot els caps de setmana, que la gent té més llibertat, el que fan és... després de nedar, anem a fer un petit refrigeri o directament sopar o dinar. De fet, els dijous, cada dijous fem una nedada que es diu Tupper Swim, perquè portem els tàpers i ens els mengem.
2: Ah,
0: acabat de nedar.
2: Ah, maco.
0: Oi que sí?
2: Sí, sí, concurs de tàpers.
0: Tàpers, sí. De fet, fem concurs de vegades de menjar, sobretot de postres.
2: Escolta, jo et dic una cosa. A la platja, envoltat de sal, amb olor a sal, amb la pell plena de sal, amb tot gust de sal, lo millor de lo millor de lo millor és la truita de patates.
0: Ah, mira, ho proposarem. De fet, hi ha una de les nostres sòcies, l'Eva, que fa unes bones truites de patates, la veritat. Sempre fem competició i guanya bastant.
2: Tu t'emportes una truita de patates a la platja, la deixes allà,
0: sorra.
2: La deixes allà reposant-ho, i quan te la menges, aquell salitre que hi ha flotant per allà s'ha enganxat a la truita.
0: Bueno, és que no t'he explicat tota la història. L'Ajuntament de Llançà, gràcies a Déu, ens cedeix un local.
2: Sí.
0: I el local es troba a la platja de Grifeu.
2: Sí.
0: Precisament el Tupper Swim sempre el fem a Grifeu. I així doncs tenim una petita sala, traiem les taules, les posem al sol, sempre al sol, perquè al mes de febrer, sortint de l'aigua a 11 graus, necessitem estar al sol.
2: Sí.
0: Llavors posem la taula al sol, tupper calent... i mengem.
2: Oh, fantàstic.
0: O sigui que no, la sorra no és un problema en aquest cas.
2: Val, doncs ara tornem, eh? No patiu, que seguim. Ara tornem, Anabel.
1: Exacte.
2: Prepara, sí. Tres preguntes.
1: Sí, sí. No, encara no m'ha acabat ni el calendari.
2: Mira, aquesta que igual, a veure, no ho sé, perquè...

0: Bueno, espera-te, on estàs? Ai, que no ho trobo. Ai, que m'he equivocat de mando, ja saps. Tinc tant de mandos aquí.
1: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
0: Ai, quina tonteria, eh? Ja estàs, eh? Sempre em passen alguna d'aquestes coses. És algú que... Bueno, la Noelia ja ho sap.
2: Coses en directe.
0: Sí, m'ha despistat molt. I tenia l'Anabel que em parlava l'orella sorda i li dic, passa't a l'orella bona. Tenia el micro encès, o sigui, si heu sentit a la Maribel allò dir qualsevol cosa, doncs pues, escolteu, que és que m'estava explicant una cosa. Escolta'm una cosa així, en plan ràpid, eh? Ja tornem a estar amb el pito. Jo aquest pito t'ho juro que l'odio tant que no sé com matar-lo. Ai, no sé què dic, matar-lo.
2: Ja l'has matat.
0: Assassinar...
2: No, ha tornat.
0: A veure, una mica... Ara, pues, no se m'ha dit... Escolta'm una cosa... És l'últim, eh?
2: Jo, i ja, tant. Jo,
0: espera. Esclar, Tintoreres, pues, és una associació, un club, bla, bla, bla, per fer coses i tal. Però, m'ha dit un ocellet que eres tu, en el seu dia... que també col·laboreu amb altres entitats d'altres localitats. Sí, m'equivoco?
2: Doncs sí, fem col·laboracions amb altres clubs que també es dediquen a fer el mateix que nosaltres, que és gaudir del mar. Hem col·laborat amb gent de Palamós, hem col·laborat amb gent de Tarragona, hem col·laborat amb els que tenim més a la vora, que serien els de Portbou, Cadaqués, els de Roses també, sobretot, i els de l'Escala. A vegades el que fem és intercanvis. Va, venim uns quants aquí, ens ensenyeu la vostra part més maca, i vosaltres un dia veniu allà i us ensenyem també la zona més així amagada i desconeguda pels que no són locals. Amb aquestes entitats ho hem fet bastant.
0: Ah, fantàstic.
2: I sumarem més, està claríssim. Oh,
0: és del que es tracta, eh?
2: Exactament.
0: Tu, pues, escolta, jo te dic una cosa. La gent que us escolta, això us ho dic jo així en primícia, els que escolteu, i jo, pues, hi vull anar, no sé què, pues, mira, entreu a Instagram o entreu a internet o tal, no? I marqueu Tintoreres, Club Natació Aigües Obertes de Llançà, i allà tindreu tota la informació que necessiteu i coses d'aquestes, i si voleu anar-hi, pues, aviseu. Tu, que escolta, que vindré, i si no vinc és que una o m'he afogat, dues és que no he vingut, i ja està, no?
2: Esperarem que no sigui ofegat, eh?
0: Sí,
2: esteu tots benvinguts i benvingudes.
0: Evident, és el que es tracta, i el que sàpiga fer la millor truita de patates, també. Ja sabeu, sereu super que benvinguts. Anabel, digue'm allò que me deies.
3: Sí, dues cosetes. Primer que vam amb el calendari, al setembre hi ha una travessa de 10 quilòmetres que jo vaig anar per veure-ho i em va semblar espectacular i va acabar-la amb molta gent.
2: Molta gent, sí. Més de la meitat de la gent que va participar la van acabar, que van ser una cinquantena o així, i realment és una travessa molt agradable perquè no tens el repte de fer 10 quilòmetres si tu no vols, perquè està en un format que tu pots parar quan realment en tinguis prou. Pots fer 2,5, pots fer 5, pots fer 7,5 o pots fer 10.
0: Sí.
2: I la veritat és que la gent, després de nedar tot l'estiu molts quilòmetres, està molt preparada per poder fer aquesta de 10 quilòmetres, cadascú al seu ritme, sense pressa, i anar fent.
3: Amb barques i càllec d'avituallament.
2: Hi havia 4 barques amb avituallament i els càllecs que controlaven que tothom estigués bé.
0: 10 quilòmetres nedant.
2: Nedant. Es diu ràpid.
0: Escolteu, és un repte que no podeu deixar córrer, aquells que us doneu de ser, uai, jo sóc aquí un trialonero, i jo aquí no sé què, jo aquí no sé quantos, pues que sapigueu que gent que no és en la seva majoria professional de fer el peix, són capaços de fer 10 quilòmetres dins l'aigua, cap amunt i cap avall.
2: Exacte.
0: A veure si vosaltres no sereu capaços. Escolta, ells us esperen en candeletes. Quan més sigueu,
2: més
0: riureu quan un s'afogui, que serà hòstia divertit.
2: No, nosaltres ofegar encara no arribem, però sí que és veritat que quan fem activitats i es i algú surt amb sang, és com un, és un trofeu per aquella
0: sí,
2: persona.
0: No, sí.
2: Sortir marcat és com
0: sí,
2: creix l'ego de cop i volta.
0: M'ha mossegat un tauró.
2: També, també.
0: Perquè aquí la teva sòcia flipa quan veu taurons.
2: I, és que són molt macos i no ataquen els taurons,
0: bueno, sí, jo puc dir-ho per res.
2: No, sí, són com nosaltres tintoreres, ben macos i ben pacífics.
0: M'està devorant la cama, és igual que molt
2: maco. S'ha equivocat, vas pensar que no ets un peix. Després t'escopirà.
0: Sí.
2: Perquè no li agradem.
0: Sí, hòstia, que mal sabe.
2: Exacte,
0: no?
2: Exacte.
0: Però tu ja et veus l'oix. Bueno,
3: passem a l'octubre.
0: Sí, passa l'octubre.
3: A l'octubre hi ha l'October Swim Fest, que també és més festiu que no.
2: Aquí t'hi pots apuntar, va.
0: Per què?
2: És el dia de la cervesa, hi han cerveses, hi han
3: fora de l'aigua.
2: Tot a fora de l'aigua, està clar, sí. Abans es fa una petita cosa. Ah, doncs tranquil, que hi ha aigua amb gas, per mi, precisament.
0: Ai, aigua amb gas.
2: Aigua amb gas.
0: Oh,
2: i de la bona, de marca.
0: És la cosa més extraordinària que he sentit en molt de temps, perquè sempre que vaig a un puesto allò, vas a la barra i dius, tens aigua amb gas? I diuen, no, tinc tònica. Escolta,
2: malament, malament. Nosaltres en tindrem, estàs benvingut. A més, és al vespre, allà grifeu mateix, és molt divertit.
0: Ai, recordar vells temps i vells camins, mare.
3: Al final vindrà, al final vindrà.
2: Ah, jo crec que sí.
0: Mira'm-me bé la cara.
2: Estem convencent.
0: Escolta, si vinc, vull una foto amb el...
2: Amb qui la vols?
0: No, vull una foto amb el logo i tot això.
3: Home, i tant,
2: et regalem un casquet de bany que et quedarà maquíssim. Ens pots escollir el color i tot.
0: De què?
2: Del casquet de bany.
0: No, vull pas casquet de bany.
2: No em vols, baixa?
0: No, a mi me deixeu alguna cosa perquè jo pugui lluir allò.
3: Una samarreta, sí.
2: Samarreta, vinga.
0: O un logo. No, m'ho deixeu, eh? No, a mi no m'heu pas de donar res. Jo, el logo i sortim a la foto i després ho pengem a l'Insta i tot això.
3: Molt bé.
2: Perfecte.
0: I jo sortiré lluint la més meravellosa rialla que tingui, ja, ja, ja. Saps allò? Segueix, Anabel, segueix.
3: Acabem l'any al desembre amb la Nadada Solidària de Nadal, que enguany es va fer amb l'associació del Dofí.
2: Sí, sí, exacte.
3: I a finals d'any ja es desvetllarà amb qui es treballa.
2: Amb qui es farà solidari, sí.
3: I després ja el 2027, l'1 de gener, s'enceta l'any amb la primera nadada.
0: Tot això que has dit,
3: sí,
0: diguem-ho, en el públic en general, ho poden trobar-ho en la seva pàgina d'Instagram
2: i a la pàgina web, sobretot
0: pàgina
2: també
0: web, sí. Tota aquesta
2: a Facebook també en tenim, sí, Instagram, i si no a la pàgina web.
0: I
2: si no, enviant un correu electrònic que els responem ràpid.
0: Ah, fantàstic. Telèfon no?
2: També, si requereixen de telèfon, ens ho demanen pel correu electrònic i podem parlar perfectament per telèfon.
0: Ja sabeu, Mainada, ho teniu fàcil, eh? I ho teniu a llançar, o sigui,
2: aquí al costat.
0: Que no heu d'anar a Can Pixa de Masarac a buscar per fer esport i passar-s'ho bé, eh? Ho teniu a llançar, que es diu aviat un poble encantador, un poble de pescadors i a l'estiu turístic, que vols fer-hi, de tot n'hi ha en aquest món. Però que és un poble, pues, que, escolta tu, seguir les seves costes i els camins que hi ha que la voregen és un autèntic plaer per la vista, per l'olfacte i per la pell.
2: Això mateix.
0: 10 quilòmetres ja no els faria.
2: Bueno, a poc a poc.
3: Jo no sé si ho faré, potser 5. Ja sí. Veurem. Però bé, jo tenia preparada una sorpresa.
0: Ah, sí, digues.
3: Per agrair als membres de la Junta, perquè fan una feina durant tot l'any. I crec que això s'ha de valorar, no?, per la resta dels que formem part del grup, perquè ja heu vist que la quota que paguem és simbòlica realment. Sí. Perquè tu t'apuntes a un club i això el que paguem és la quota de cada mes, no de l'any. Llavors fa molta feina, moltes hores que inverteixen del seu temps lliure perquè la resta en gaudim. Llavors el que m'he dedicat aquest cap de setmana és contactar amb alguns membres de Tintoreres.
2: Ai, tremenda.
3: I els he preguntat què representa per ells formar part de Tintoreres. Mm. Llavors aquí tinc 6 testimonis, i començarem, per exemple, així és breu, amb l'Andrés ho va aprendre fil per randa, li vaig dir 4 paraules i 4 paraules. L'Andrea em va escriure natura, aigua, mar, llibertat i bon rotllo, i tot seguit emoticona de somriure i petonets.
0: Mira tu, No ha dit res de la truita de patates.
3: No. Després tenim en Jordi. Jordi, quin cognom té? Jordi Moreno, sí. Que diu: a mi el que més m'emociona més de Tintoreres és com cuidem els uns als altres abans, durant i després d'entrar a l'aigua. Això ens fa sentir individualment especials, perquè ens sentim cuidats i protegits. I això per mi és molt especial i emocionant. I emoticona de llagrimetes i un cor.
2: Molt bé, el Jordi.
3: En Jordi és físio i és especialista en l'esquena. Potser algun dia seria interessant.
2: Ostres, sí.
3: Parlar amb ell. Jo que porto mal l'esquena.
0: Ah, tu no sí. Portes mal
2: l'esquena. Us posarà rectes de cop. Posarà rectes.
0: Tu ets una mala alumna. Que he estat.
3: Doncs bé, ara anem amb l'Eva, que va, era la mateixa de la truita.
2: Sí, és doncs la mira. Mateixa de la truita, sí, sí.
3: Doncs l'Eva deia: Tintoreres per mi és un grup de gent sense cap vincle previ, els quals ens mou la passió per nedar al mar i que amb el temps hem esdevingut un grup d'amics amb la mateixa motivació del benestar terapèutic i emocional que ens aporta el mar. També emoticones de cors i de natació.
0: Tu, Eva, escolta'm una
2: cosa. Ens estimem molt, eh?
0: Apreciada, benvolguda, Eva.
2: Ai.
0: Tot dos punts. Diuen aquí que ets l'e de la truita de patates.
2: De carbassó, sobretot.
0: Bueno,
2: fins i tot li vam regalar uns planters de carbassons, perquè hi ha així d'any per any i ens la fa amb els seus carbassons.
0: Escolta, amb ceba o sense ceba?
2: Ai, ara em sembla que era ceba. Ara m'has matat.
0: Però la qüestió és que una persona que és reconeguda també per una truita de patates és interessant. Teniu que fer concursos de truites de...
2: Ah, vinga. Doncs això és el següent activitat que marcarem al calendari.
0: I ella que sigui la presidenta.
2: La presidenta, sí senyor, sí, estarà sí, encantada sí, sí, sí.
3: I tu de jurat, no?
2: Ja, exacte.
0: Jo sí, sí, sí. El premi, una dotzena d'ous de gallina ecològica.
2: Clar que sí, home.
0: I, tal. I escolta, i quatre cebes.
2: Perfecte.
0: No, a veure, escolta, jo si un dia puc vindre allà a agafar un micro i dir quatre ximpleries.
2: El que tu vulguis.
0: Poca cosa més.
3: Sí. Doncs seguim amb en Josep, Eva, un dels veterans.
0: Eva, la truita té que ser l'hòstia, la veritat.
2: Tu vine un dijous al Tupper Swim, poder t'obliguem a entrar a l'aigua, però... Si no entres a l'aigua no pots sopar. No pots dinar.
0: Sóc un mirador espontani.
2: D'acord.
3: Doncs bé, amb en Josep, que és un dels veterans del grup, em deia: per mi Tintoreres és molt més que un grup de natació en aigües obertes. No és només una activitat on et pots mantenir en forma i gaudir de tots els beneficis que ofereix aquest esport en el medi natural, sinó també un lloc on la cohesió de grup i l'ambient familiar que es crea, fins i tot fora del mar, aporten una energia especial. Com a membre de més edat, em feu sentir viu i ple d'energia.
0: Josep, de veritat, em trec el barret amb tota aquesta explicació acurada i tan ben feta.
2: Oi, l'hauries de veure nedar?
3: Sí, a mi és que em contagia una vitalitat, és el que diu ell.
0: Jo si vaig nedar, me canso.
2: He dit veure, no cal que anidis al teu costat.
0: Si vaig nedar, me canso. Sí, sí, a mi me fatiga molt, però... Tal i com ho ha escrit, he quedat allò molt agradablement sorprès. Sí, sí, sí, sí, és fantàstic.
3: Sí, després anem amb en Carlos, que també és molt bon nedador. Vaig nedar amb ell ahir.
0: Quatre truites?
2: No ho sé. Carlos no, em sembla que no. Cervesa, és especialista en cervesa.
0: Carlos... Què vols que et digui?
3: En Carlos em diu: per mi Tintoreres és més que un club, és un estil de vida, una manera molt especial de viure en comunitat, de bojos per cert, i compartint activitats al mig de la natura més maca del món, que és la Mar d'Amunt. La Mar d'Amunt és a partir de Llançano, sí, del Port de la Selva fins
2: la
3: a Port Bou.
2: Passat Crep de Creus, diguéssim.
3: Doncs sí, aquest era en Carlos, que diu que són bojos, però sí que és veritat.
2: Ell és del boig número 1, també.
3: Sí.
2: No, es queda curt.
0: Diuen que creueu lladre, que tots són de...
2: Aquí.
0: Allò que diuen.
3: I per acabar tenim el testimoni d'en Sergi i la Berta, perquè parla d'ells dos. Tenim diverses parelles al grup, que primer, potser, en aquest cas va començar primer la Berta i va arreplegar
2: arrossegant la parella.
3: Sí, sí.
2: Hi ha els dos efectes, eh? Hi ha l'efecte d'imant i hi ha l'efecte de divorci.
3: Ah, sí? Sí,
2: ja. Perquè la vida és això.
0: És que, esclar, tu m'has portat aquí, esclar,
2: no ja, sé ja què. No et veig.
0: Ets un figatoua, no sé, coses aquestes, saps? Aquestes coses tan... I aquí te deixo traient les tripes.
3: Doncs en Sergi La Berta, amb títol i tot, eh? S'ho va currar molt en Sergi i posa arrelament. Com a llançaments eventuals, que intenten venir cap de setmana sí, l'altre també, Tintoreres representa poder gaudir del paradís de l'Empordà en primera persona. És clar que tenim un paisatge espectacular i poder disfrutar tot l'any de nedar en aquest paradís ja és en si mateix una excusa perfecta per venir tant com puguem. Però Tintoreres, més enllà d'un club on gent que queda per nedar, per nosaltres és també un lloc on hem pogut posar un arrel. Gràcies a formar-ne part, a compartir moments, estones, converses, cerveses o brous postnedada, a totes les activitats que organitzen, ens sentim cada cop més quasi empordanesos. Per tant, al tenir ja la bossa preparada en tornar a Barcelona diumenge a la tarda, el passadís de casa és una senyal de que ja queda menys per a poder-la omplir i tancar-la per a pujar el proper divendres o dissabte o fins i tot diumenge i compartir una estona plegats al mar i al capdavall estones de vida plegats.
2: Oh.
3: En Sergi estava molt inspirat.
2: Molt bé, molt bé.
3: De fet, ell li hagués agradat molt venir a la ràdio, però viuen a Barcelona.
2: No puc
3: però bé.
0: Bueno, Sergi i senyora...
2: I Berta, Berta. Sí.
0: Sergi i senyora... no sé qui és, no sé qui és la veu en off que modula totes les expressions i tal, però sí que hi ha una cosa que és certa, i això t'ho diré jo. No importa d'on vinguis, ni importa d'on siguis, sentir-te empordanès és una part de les virtuts dels bons empordanesos, fer-te sentir com a casa, eh? És una part que forma la nostra història de pobles vora mar i vora muntanyes. Ens han vingut de tot a les parts del món perquè som així, que vols fer-hi, i per tant la nostra essència és que tothom se senti part de la nostra cultura, del nostre amor i del nostre saber estar. Ens agrada molt que se sentiu empordanesos, ens fa sentir enxats d'alegria i d'orgull. Creieu-me que no en sortireu mai decebuts. Tu, escolta'm una cosa, que ara ja se me'n va la olla una mica.
2: Ens frenarem.
0: És hora de les fotos ara.
3: Exacte,
0: i
2: perfecte.
0: I ara pues, aquests 10 minutets que estarem aquí a la foto i tal, i jo em fumaré un cigarro, evidentment. Doncs xerrarem un moment a veure què em digui i després seguim. Val, què us sembla? Sí o encantadíssim?
3: Bé, la Gisela ja marxarà, eh?
2: Sí.
3: Em quedaré jo, però la Gisela marxarà.
0: Però després de les fotos...
3: Exacte,
2: ah, sí, tant. Però no, me'n quedaré per la foto, no pateixis.
0: Bueno, però tindràs temps de dir adéu i bona nit i tot això. Va, ara no ho
2: diré
0: pas.
3: Ah, després, cap problema, m'espero, m'espero.
0: Sí, tu espera, o vols dir-ho ara ja i així ja...
2: Com us vagi bé a vosaltres?
0: No, com te vagi bé tu.
2: Doncs jo agraeixo... l'Anabel, que em va parlar de vosaltres, i el Papa Jules, que el vaig conèixer fa uns mesos. Agraeixo molt el que ens doneu aquesta oportunitat de fer-nos a conèixer, perquè realment la salut sempre és primer, però si a sobre és rient, és perfecte.
0: Ja, de patates no la deixem de banda.
2: Ai, i mastegant, m'he oblidat això, perdona.
0: No, no, escolta, jo ara, veus, ja tinc una obsessió dins el cervell.
2: Ai, aquest vespre, truita.
0: En tinc poques obsessions i ara tinc una truita de patates al cap. Escolta'm una cosa, Gisela, doncs moltes gràcies per la teva simpatia, per la teva predisposició a vindre fins aquí per xerrar amb nosaltres i de pas deixar-te escoltar per tots els nostres oïdors i oïdores, i espero que la trobada que hem tingut avui s'hagi repercutida amb el vostre funcionar dintre de lo que és l'associació.
2: Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres i als oients.
0: Llavors, tu, un dia que sí que hi hauré d'anar.
2: Ara t'escolto,
3: perfecte.
2: Ara.
0: Escolta, fer-me la foto, eh?
2: Bueno, es comença per aquí, no pateixis.
0: La foto, després ho pengem a Instagram i fem publicitat. Escolta.
2: Ja ho tenim.
0: Tu, pues, gràcies.
2: De res.
0: Molt bona nit i, sobretot, el tanto la tornada.
2: Sempre.
0: Va. A tu no.
3: No, jo em quedo.
0: Mira l'Anabel i dic, a veure quan diu bona nit, i dic, pues no. Va, posarem una chanson per començar d'això. Fins ara, bona. Ai, veus, ja se m'en va l'olla.

0: maquetero ahí.
1: Bueno, tu, doncs ja som aquí un altre cop. Ha sigut interessant, eh, la primera part del programa, parlant sí. de les tintoreres, o sigui que la gent ja ho té clar.
2: Podríem, jo crec que si hagués recollit més testimonis podria estar hores i hores xerrant d'això, no? Perquè la gent realment em va respondre al moment i el grup està format per unes 130 persones. No ho vaig fer públic perquè si no no acabaríem mai, no? Però això, estic segura que tothom hagués dit la seva i haguessin tingut testimonis molt emotius.
1: Va, de lo que es tracta també és de que la gent que ens escolta, aquells que s'estimen fer esport i s'estimen fer-ho amb altra gent i passar-s'ho bé, i en total, en definitiva, es tracta de divertir-se fent esport o fer esport mentre et diverteixes, agafo com vulguis, no? Però l'important és això, no? Que hi hagi gent que s'animi a participar. És allò que diuen, quan més som, més riuem, no? O algo així.
2: Exacte, sí.
1: Va, i ara de les costes mediterrànies d'aquí a prop ens anem a fer un viatge en el temps i ens endinsem en el temps, i tant ens endinsem en el temps que podríem dir que hem arribat a Nadal. Però no aquest que ve, perquè llavors ja seríem l'hòstia, sinó Nadals passats, coses que es fan, que es diuen i que s'han deixat de fer. No ho sé, Anabel, què ens podem parlar d'això?
2: Bé, dades curioses, no? Potser hi ha gent que encara s'està recuperant dels diners que es va gastar pels regals de Nadal.
1: Segurament.
2: Però hi ha estudis que diuen que la mitjana que es va gastar cada persona a Nadal era 258 euros. Jo encara, bueno, jo crec que encara no és gaire, perquè si... Bueno, només compta els regals, no compta aquí menjar, si aquí comences a comptar el menjar

0: la roba per si vols sortir de festa o el que sigui, jo crec que puja més, eh?
1: És una de les festes consumistes, que en diuen.
0: Exacte. Doncs en teoria d'aquest 258, 164 seria per regals pels nens petits.
1: Ai, que maco, tu!
0: Però de fet, moltes vegades el que passa que la gent diu, ah, sí, mira, aquest regal que val, no que sé, 100 euros, i al final el nen juga amb la caixa.
1: Sí, escolta, no, no, a veure, això és una, qüestió de... A veure, els que ven són molt savis. I el que fan és oferir-te productes que a tu et llamin l'atenció. I llavors la criatura, pues, quan tu fas allò, ai, guit, això que maco, però la criatura diu, així que maco. No, però quan ho té a les mans, llavors se'n dona compte de que el que realment és bo és la caixa. Perquè la pot picar, la pot tirar amunt i avall, la pot esparracar, la pot fer de tots, i el juguet, en definitiva, són 10 segons. És, oh, sí, vale, ja està.
0: Això els hi passa també a la gent que té gats, que es veu que compren estructures perquè s'enfilin i tot, i al final amb una caixa de... que tinguin d'una altra cosa, el gat prefereix la caixa que no el que s'hagin gastat al veterinari.
1: Antigament, quan la gent encara treballava la llana, saps un d'això de llana, aquelles boles,
0: sí,
1: de llana? Amb això jugaven els gats. Realment els màrquetings són per fer gastar calés, i en saben, eh? En saben. Bueno, doncs pues tu, escolta, ja ho sabeu, eh? Cada Nadal és una mica més de calés fora de la vostra butxaca. Què vas fer? I dius, no n'hi ha més, no n'hi ha més, no n'hi ha més. Pues no. Pues no.

0: Bueno, doncs seguim avançant per aquest món d'ahir.
1: Doncs bé, ahir vaig anar a un aniversari infantil, continuant amb els nens, d'aquells de parcs de boles.
0: Ai, que maco.
1: Que quan ets un nen és superdivertit enfilar-te, pujar, baixar, tirar-te les pilotes uns als altres, però quan ets el pare o la mare, mare meva, allò, quan és només un aniversari no passa res, però la que s'ajunten 6 o 7 aniversaris es forma un rebombori que dius, mare meva, després valores el silenci quan entres al cotxe.
0: Sí, però...
1: dius...
0: A veure...
1: Què no vas a dir?
0: A veure... Aquests llocs que en diuen no sé què parc, no?
1: Sí.
0: No sé què parc, no? Que hi ha les boles i també hi ha algun d'aquests tobogans inflables i quatre cosetes perquè la mainada no prengui mal, però que s'ho passin teta. No has tingut que entrar en cap moment a rescatar la criatura d'entre les boles o entre les d'allò?
1: També, però... Hi ha hagut algun aniversari que era només d'aquell nen, llavors els pares també podien pujar i allò era molt divertit, però quan són 6 o 7 aniversaris els pares no podem entrar, hi ha monitors per fer aquestes tasques.
0: I llavors que vosaltres esteu allà al bareto, no? Perquè
1: tenen... O peu dret, intentant vigilar o xerrant amb els altres pares, però clar, allò hi ha un rebombori que jo em saturo quan hi ha tant de soroll i perquè no, tampoc puc cridar gaire, no puc projectar gaire la veu, llavors em canso.
0: No, no val la pena cridar.
1: No, però quan vols parlar amb algú, doncs has d'alçar una mica la veu, sí.
0: No val la pena cridar. Mira, els nanos tenen una virtut. Ells poden fer tot el que estiguin fent i tu pots estar cridant tot el que tu estiguis cridant, tant li fot, no importa. Quan es fan mal, venen. Llavors no cal que els vagis a buscar, es fan mal i venen plorant i dius, uita que bé, tu, tot això que m'estalvio. I tu passes bé allà a veure tu prenent algú mirant com la mainada disfruta.
1: Sí, una altra situació quan tens aquesta contaminació acústica és quan vas a les fires i s'ajunta la música d'una parada amb l'altra.
0: I el tren de la bruixa.
1: El tren de la bruixa posa bona música, però la que vas una mica més endavant s'ajunta diverses músiques alhora i allò és que no hi ha qui ho aguanti. Amb els crits també de la gent.
0: Tiro-ri-ru, sí.
1: Doncs en el moment que entres al cotxe dius, mare meva, el silenci, que poc el valorem, però és que hi ha moments que necessites aquest recolliment.
0: Ara entendreu per què a l'Anabel li agrada anar a fer aquestes coses a la platja i no a la piscina, perquè a la platja és enorme, extensa, i potser amb una mica de sort la persona que tens més a prop està com a 30 metres.
1: Sí, sí, sí. I de fet, una de les últimes vegades que vaig anar a nedar, allà al Port de la Selva es veia el Canigó nevat. I quan penses a la neu dius, realment, quan neva està tot en silenci. Per què?
0: A la neu.
1: A la neu. Sí, és quan neva.
0: Sí.
1: Doncs això té una explicació.
0: Ah, digues.
1: Com a músic, suposo, ja ho sabràs, no? Que la neu absorbeix molt bé el so perquè té porositats.
0: Sí, bueno, és una esponja.
1: Exacte. Els flocs de neu són cristalls hexagonals i tenen espais buits. I aquests espais són els que absorbeixen les ondes sonores de forma molt semblant als aïllants acústics d'espuma, com els que tenim aquí a la ràdio a l'aula de gravació.
0: Sí.
1: Doncs seria això.
0: De fet, la neu és el lloc on millor et pots escoltar. Et parles i t'escoltes bé.
1: I no es grava res a la neu?
0: No, no.
1: Algun músic no ha anat a gravar, no? Potser?
0: Això, saps què passa? Que si vas a gravar sobre la neu, després tot això passa per una sèrie de filtres i punyetes i és com si no estiguessis a la neu. Això és igual perquè tot va directament a un sistema. Però quan estàs sobre la neu i parles, et sents molt bé. Perquè no hi ha eco. I el que dius ho sents. En canvi, en altres llocs pots parlar i pots sentir una mica de retorn, una mica de soroll, una mica de... I tal. És maca la neu.
1: Seria divertit gravar un cau de l'àvia a la neu.
0: O la neu, home, jo, a mi, si tu tens fred i tremolen les dents, ja l'encagui. Però no, no, perquè saps què passa? Si vas a la neu a gravar un cau de l'àvia, vull dir, ja saps, Josep, on t'has de voler d'això? Vine cap aquí, no caiguis, el telecilla no funciona, no sé què, ui, no? Tots aquells xivarris que hi ha, no? O que se li embala la d'allò i t'atropella amb els esquís, perquè no ha pogut frenar i els peus molls i tot allò, i no saps on te ficar-te, i si surt el sol et cremes i... la neu, escolta, home, la neu, si vas allà amb un d'aquells baretos que hi ha a les pistes, no, que pots sobre una taula i, llavors sí, tu, escolta,
1: sí. Amb una truita de patates, no, també?
0: Oi, nena, escolta, és que la truita de patates ben feta, tela, tela marinera. Vaig a posar una cançó.
1: Molt bé.
0: Perquè és que si no entraré en el bucle de la truita de patates i irem pap bé, ja t'ho dic ara. A veure si ho trobo. Ah, mira, pues aquest, a veure què diuen.

0: carrers aquests acaben amb sec, tu. Bueno, tornem a ser-hi, com aquell que diu, i no vol la cosa. Hem parlat de les boles, hem parlat de la neu. Boles i neu és Nadal, tu.
1: Que? Sí, doncs bé, ara canviarem de tema, parlarem de d'on ve la tradició de ruixar amb xampany o cava per celebrar alguna cosa.
0: Oi, va.
1: No, no brinda, ruixar.
0: Ruixar, ai mira com en té mojo, no? Allò,
1: sí.
0: Remena, remena que s'escapa tot.
1: Doncs això ve del món del motor, concretament el 1967, després de guanyar el 24 Hores de Le Mans, el pilot Dan Gurney va ruixar, bueno, va obrir una ampolla de Moët de Chandon,
0: oh,
1: la típica,
0: oi.
1: Que li van regalar, i però sí. amb la mala sort, que en teoria no era la seva intenció, però la mala sort que el xampany li va sortir disparat.
0: Sí.
1: Llavors es va posar el dit a la boca, va posar el dit just a l'ampolla, i va començar a ruixar la gent, com si, mira, va sortir així espontàniament a ruixar la gent.
0: Ai, que tendre. I tots contents. Ai, mira, m'ha ruixat, d'això em fa molt.
1: Doncs sí, d'aquí ve aquesta tradició. No, jo no li trobava gaire sentit, això de ruixar la gent en cava o xampany, però bé.
0: Jo tampoc li trobo sentit menjar-se 12 rims, però... però bueno, no, a veure, sempre hi ha allò que en diuen, no? La cosa més absurda a vegades és el que senta precedent.
1: Sí, no, i també hi ha una altra tradició quan es celebra una victòria, és el que mossega la medalla, que això no sé si va ser en Rafa de Nadal o qui va ser, però la típica foto que ara es fan mossegant la medalla.
0: Sí.
1: No sé.
0: Bueno, això antigament es feia per comprovar que el que tenies a la mà era or autèntic. Mossegava, si quedava marcat, doncs era or, no? I llavors suposo que molt maco tot el que tu vulguis, però no me fio, no? Llavors s'ha tocat la d'or, espera que li foto una mossegada i tal, és un deixadents, però bueno, és igual, no?
1: Sí, després ja, si ens anem al món del futbol, ja les celebracions, cada jugador té la seva, el seu gest, i fins i tot algun crec que ho té com registrat.
0: Sí, n'hi ha que sí.
1: Com si fos el seu logotip, no? El Michael Jordan crec que tenia, té un logotip registrat perquè ningú el faci servir, no? Però ara, per exemple, amb els nens que fan el símbol de la Lamine Yamal quan fan gol, doncs tots imitant, quan els diuen va, anem a fer una foto de grup, i es posen com a la Lamine Yamal, i bueno, bé,
0: bueno,
1: coses que passen.
0: És el dolent de que tenir seguidors.
1: Sí.
0: Jo feia alguna cosa i també hi havia molta gent que la feia, no? No entraré en detalls, no? Però sí.
1: A l'escenari, vols dir?
0: Sí, esclar.
1: El gest de les banyes?
0: No,
1: no, un altre.
0: No, un altre gest una mica més guarro, per dir d'alguna manera, i tal, però bueno, és igual. Ja t'ho dic, la gent, si li fa gràcia, s'apunta a tot. És divertit. Vaig posar una cançó,
1: perquè
0: si no arribarem un altre cop als camins d'aquells que no...

0: I així de fàcil es feia una cançó. Allò que, aquell era un dos gestos.
1: Sí. Doncs bé, quan a casa de Ruixancava algú ha de netejar, no?, aquest desastre.
0: Sí, també.
1: No?
0: Sí.
1: Per això es recomana no fer-ho a casa. Com bueno, molt a fora, al jardí o...
0: Queda el terra enganxós i queda tot una mica enganxós, i sobretot si els molls és alguna dona que va amb un vestit, allò que dius, hòstia, saps? Aviam, no t'hi posis.
1: Doncs bé, parlant de neteja, els japonesos tenen una paraula que... tenen paraules per qualsevol concepte, no? Ho resumeixen en una paraula. I aquesta paraula es diu osouji, que disculpeu si hi ha algun japonès escoltant el cau de l'àvia, però no sé com es pronuncia bé, però són dues os, o souji, una jota i una i, no sé japonès jo. M'agradaria aprendre, però de moment no ho sé fer. Doncs amb aquesta paraula ells anomenen una tradició que consisteix en netejar en profunditat i a consciència la casa, i això ho fan normalment el 28 de desembre per expulsar qualsevol mala influència i començar l'any en bon peu.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: Netegen un cop l'any?
1: No, netegen profunditat.
0: Ah, vale.
1: Sí, de fet els japonesos són molt... amb el tema de neteja són molt conscients, i fins i tot a les escoles fan netejar els nens i nenes.
0: Sí, és una part de la disciplina.
1: Exacte, no és com aquí que als vespres ve la dona a neteja i endreça, no, allà els hi fan aixecar les cadires, els hi fan endreçar, fins i tot tenen torns per netejar les aules. Ja des de petits ho tenen molt interioritzat.
0: Sí, és un concepte educacional que aquí no tenim. És una altra manera de fer-los entendre el que és el respecte.
1: Doncs exacte, tenen un terme per dir això, la neteja de cap d'any.
0: Sí,
1: vale. Que vol dir una neteja d'això per llançar coses que no fa servir, que té molt de sentit perquè allà les cases no són molt grans,
0: ja.
1: Sobretot en grans ciutats com Tòquio, no?
0: Sí.
1: Que cada metre quadrat ho has de mirar en mil·límetre, que hi tens o que no hi tens.
0: Realment sí, habitàculs de dos per un o dos per dos.
1: Sí, però realment, també hi tenen un concepte en referència amb els llibres, que clar, normalment a un llibre li agafes un valor sentimental, no? Doncs hi ha gent, els japonesos, que diuen, d'acord, aquest llibre me l'he llegit, si el deixo a casa ocupa espai, però jo ja he absorbit els coneixements que havia d'absorbir, llavors el trec fora de casa, i això seria un dels objectes candidats a treure fora el 28 de desembre, els llibres que ja has llegit i no tornaràs a llegir mai més.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: Ah, fantàstic. Jo no els atiro, i llavors tinc tot un receptacle de pols allà a casa.
1: Sí. Doncs això en japonès, clar, a la seva casa de Tòquio no ho faria.
0: Ja, no. Cada país, cada costum.
1: Sí, sí, sí. No, però de fet als llibres se'ls agafa un valor sentimental, sobretot aquells que és subratllat, que també hi ha un altre debat. Hi ha gent que diu que els llibres no s'han de marcar amb res, ni doblegar cap pàgina. Jo ho sento, però com a escriptora m'agrada a vegades destripar els llibres, analitzar-los, i sí que acabo escrivint a sobre. No tots, però és el que hi ha.
0: Cadascú té les seves costums, que no normes, costums, queda més maco. A mi els llibres, jo l'obro, que el llegeixo, que el tanco i me n'oblido, i allà queda. Pff, saps què vull dir? I saps què passa? És que és terrible, perquè llegeixo que el llibre i ja no, si ho torno a llegir, com que ja sé el que he llegit, dic, sí, però si això ja ho sé, llavors ja no, saps?
1: Però jo, hi ha llibres que si m'han marcat me'ls torno a llegir per trobar diferents matisos, no sé, una mica masoca, sí, no? Però...
0: sí, perquè aviam, absorbir coneixement està molt bé, però no sé, jo no... una vegada saps que dos i dos poden ser quatre, no sé, cada un això, jo aquí ja no hi entro, eh? Però tinc un munt de recollides de pols a casa.
1: Ui, parlant de llibres...
0: Ai, espera.
1: No, posa música.

0: Apa, Wichita.
1: Que bonica aquesta cançó, eh?
0: Sí, antiga.
1: Doncs bé, parlant de llibres, un dels llocs on es poden guardar sense cap problema són a les biblioteques, no? Biblioteques públiques, parlo.
0: Sí, vale.
1: Sí, doncs el que volia anar és que aquest dissabte...
0: Vale, molt hàbil, eh?
1: A la Biblioteca de Figueres presentem El cor de les meves tetes de la Neus Martí. I serem l'editor, en Carles Gorb, la Neus Martí, òbviament, i jo també li faré preguntes a la Neus i us esperem a les 12 a la Biblioteca de Figueres aquest dissabte 9 de maig.
0: A les 12 de migdia, eh? O sigui,
1: exacte.
0: Pas de 12 de la nit.
1: No, les biblioteques el dissabte a la tarda ja no són obertes.
0: Jo no hi arribaré. Bon matí me'n vaig a esmorzar de forquilla, és incanviable. Saps què vull dir? I llavors, esclar, al migdia... A veure, arribar i tot això, complicat i tal.
1: No, però esperem que vingui gent, sobretot qui no hagi anat a... I si han anat també a la presentació que es va fer a Can Bonet, cap problema, perquè parlarem d'altres temes. Jo li vaig explicar a la Neus que cada presentació que ha de fer ha d'intentar fer coses diferents perquè no sigui repetitiu per ella mateixa, i si algú... i va una altra vegada, doncs, que descobreixi coses noves del seu llibre.
0: Sí. Sí, sí, sí. No. A veure, jo li vaig donar algun petit consell que també, curiosament, escolta, és com una esponja, eh? Absorbeix la informació. L'absorbeix.
1: Sí, home, és que els escriptors novells, quan comences has de... has d'adaptar-te una mica, no? I veure què pots fer cada presentació. Jo, bàsicament, el primer llibre vaig fer més de 10 presentacions i intentava, per no avorrir-me a mi mateixa, fer coses diferents.
0: Jo no serveixo per això.
1: Algun dia, potser, presentaràs llibre, ja veurem.
0: A dures penes soc capaç d'escriure el que tinc que comprar a la llista de la compra. Imagina't si tingués que... Uf.
1: No, home, no.
0: A més, jo tinc pànic escènic, sóc una persona vergonyosa, introvertida, parlar davant de la gent me posa molt nerviós i mentre la timidesa i me quedo molt tancada, saps? I callo. I llavors, esclar, poso callar, pum, pum, pum, pum, i què diu? No ha dit res.
1: Però per això estem els mentors literaris o les persones que acompanyem a l'autor, òbviament, ja, clar, ja, o sigui, per fer pinya. I per treure suc del llibre.
0: Sí. Un dia d'aquests et faré cas i agafaré aquest totxo que tens a la mà. Et faré cas i et demanaré ajut per vendre'l, o perquè el fotin en aquesta plana que es ven tot. Allò que em vas dir.
1: Sí.
0: I
1: jo encantada.
0: I si en algun moment... presentacions que és
1: mínim s'ha de fer una. Hi ha gent que li agrada molt escriure, però el tema de presentacions se'ls fa molt feixuc, però realment és anar acompanyat amb algú que ja ho hagi fet, i que la primera és la més difícil, després ja tot va sobre rodes. Sí.
0: Jo, escolta, a mi jo, si tingués que presentar això, vull dir, jo com a mínim el pavelló d'esports de Girona. Que menys, no? Ho sento, què? Vull dir,
1: no,
0: diguem-ho fantasma, però és la millor excusa que tinc per no fer-ho, saps? Allò de posar el llistó molt alt per sempre tindre la justificació de...
1: és que sí. No, però s'ha d'anar en compte amb el que es desitja, i sobretot si ho dius en veu alta, perquè moltes vegades es compleix, eh?
0: No, pateixis. Jo tinc la mala sort de que tots els meus desitjos els he demanat en veu alta de nits mirant amb una estrella, i la cabrona no m'ha fet mai cas. O sigui que... Què vols que et digui, no? Les estrelles hi creien els antics, els egipcis i els inques i els primitius i tot això. Parlant de primitius,
1: digues.
0: Saps els aborígens australians?
1: Sí.
0: No? Aquells que avui en dia estan sotmesos a la tirania de l'alcohol per culpa dels colonos que van arribar allà. Tenien un sistema de comptar molt curiós. Val? Comptaven un, dos i molts. Era l'hòstia, tu. I avui en dia això no... no. Quants molts? Tu, escolta'm, així és a lo tonto, ja hem arribat al punt de dir bona nit, saps què vull dir?
1: Sí, sí.
0: No sé si
1: avui he passat molt ràpid, eh?
0: Home, normal, has estat entretinguda, eh? Has estat en el teu salseté, en el teu ambient, has estat... ja, hòstia, ja veus tu, estem aquí parlant, elles de... i aquella, te'n recordes? Ho, ho, ho, ho. I esclar, jo estava una mica fora, bueno, i esclar, com que estic a la peixera, pues, tampoc sabia... ja hi som. I tal. Però bueno, m'alegro molt de que avui hagi el primer part del programa hagi sigut entretinguda i valuosa.
1: Sí.
0: T'he vist molt en la teva salsa.
1: Gràcies. Sí, jo encantada. I a més, si es fan activitats solidàries, doncs, i els hi donem una alta veu, doncs encara fa més il·lusió.
0: Farem crítiques. Tu, doncs això, estimats i estimades oients, us desitgem que passeu una molt bona nit i que el resto de la setmana sigui, si més no, semblant a lo que s'acosta a lo que vosaltres considereu un dia feliç. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Ai, mira que maco que ens ha agradat tot això. Posarem una chanson, aquesta.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

més predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I ai,

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.